0: que jo me'n recordin, n'hi havia dos, hi havia dos o tres, n'hi havia tres, perquè en el carrer de Carretó, allà on hi és, era un, en el vostre eren dos, i aquí on ara hi ha l'estilet, també era un forn. El dissabte que vespre ja començava, el dissabte vespre, i llavors diumenge de matí per anar, perquè fem dissabte de vespre ja, i el diumenge de matí en xocolata, però bueno, no fem com... No hi havia, ara fa més mesclar, llavors de ciamades en feien moltes, Com un mar en feien moltes. I clar, si venia gent, donaves un tros d'encimada, no és com ara, és que no et sembla. Una encimada i un pastisset, o una dolça, en aigua fresca. Jo això no m'agradava gens, però a mi sempre tenia les dolces perquè li agradava molt a ella. I sempre hi havia dolces.
1: Llegum i... Ma mare feia llegum i un ou i hi posaven un poc de llet i aigua i allò creixia tant com volies la truita aquella. Però, bueno, de menjar vam menjar, No sé si te diré que tal vegada molt bo. Bueno, el que se feia, llegum, cuquetes de bleda, cuquetes d'escarxofa, i allò retia tant com volia. Ciurons, llenties, bueno, bé, així tot ho menjam aquí ara nosaltres.
2: Menjava jo també, llegum molt menjava llavors, ciurons, mongetes i jo què sé, i comprava, llavors podies anar a pastes d'aquestes que ara vull anar per tot, de pasta que compres, llavors no hi havia res al món d'això. Compraves un lloguet i esbrenaves de pa amb sucre, de pot d'oli i sucre, i allò era esbrenar, sí. Molt de dies. O sardines, o tun, que també n'hi havia. Anàvem a Cana Riera, aquesta que dic, Cana Guida Riera, i compraves, hi havia, sí, de tot això.
1: Nosaltres, el pa era sempre desblat. De la farina del blat, agafava una cortera, la duia amb el molí, i allò era la farina, i els de sons, el segó, era per les gallines. A més, fem menjar de tota classe, nosaltres fem faves, fem xaurons, fem mongetes, fem tota classe de llegum, amb el pa nostre de que cuíem nosaltres, el blat que cuíem nosaltres. Això era una naturalesa més grossa que hi havia.
2: I per Pasco formatjades. I falons també. Sí, i per Sant Cristòfol n'hi havia qui en feia també de falons, i es duen a coure. Però els típics eren els darrers dies, a Carnaval, fan coques d'en sou, li donen llavors, crespells, amb marmelada, amb sucat de patata, amb sucat dolç, i fan flons també, formatge, fan cebolla de formatge, nosaltres també en fan bastants, també, sí, bé. De brossats, sí, també, sí, bé. I llavors per Pasco també fan formatjades i fan crespells també, de tota casta, això. Es fan menjades de carn, sí, que fan totes, diguéssim, si amb elles ja eren més grosses, perquè tot d'una com vam entrar eren molt petites i no fan massa cosa, perquè també tenim un pare i ma mare que no estan bé, estan davant, nosaltres es formen a estar davant, es formen perquè per no estar fora, venir aquí baix, era molt, molt més en fora, i estan davant, i sí, m'ajudàvem totes.
0: Jo ara vull llavors a fer que no hi havia moldos i ho fèiem amb un got, posàvem en el cul de got, diguem, i llavors amb una de sona que teníem, amb un allò que té una rodeta, ara no

0: perquè fan de pollastre i fan de... o feim, bueno. I ho fèiem de bé, perquè per Pasca matàvem-nos bé i fèiem les formatjades de bé. I segons en quines vegades n'hi posàvem un trosset de sobrassada també i un trosset de xua. Un trosset de xua petitó i un trosset de sobrassada. Però ens fèiem de bé. Llavors fèiem embrossat, però aquelles ja són coques així més primes. Jo havia de ser pasta dolça i la formatjada la fèiem pasta salada. I aquelles fèiem embrossat i en conserva, o suquet, suquet d'ou d'aquell, que allò no m'agradava, no. Tot el sucre.
1: D'anar a coure, jo, quan he tingut la meva casa, ja no. Ja ha estat temps de comprar les coques fetes, però de la meva mare, sí. En aquest carrer, aquí on hi havia la galeria aquesta de Castinglès, hi havia un forn, que només era de coure, perquè en aquell temps la gent tenia cuines de ferro, els hi deien cuines de ferro, que anaven en llenya i tenien un fornet, però els que no en tenia de cuina, que era moltíssima gent que no en tenia, anaven a coure les coses en el forn. El forn vivia de coure palangranes el matí i el vespre cuia tot el dia. I jo anava a fer cola per les enciamades de ma mare, per això sí. I allò era una festa encara seure allà les tantes del vespre ballant i xerrant. Però es posa que qualque pallaringo del poble hi devia haver. I jo que sé, gent animosa. La gent era molt animada. Jo em sembla que ara tinc que dir una cosa per endavant. Jo crec que de tenir 20 anys a tenir-ne 84, aquí hi ha una diferència. Que això no ho arregla ningú. Si no ho arregles tu mateix. I clar, per això crec que el poble me semblava que era tan viu i tanta festa i tanta cosa. Perquè amb 20 anys, que vols?
2: Perquè van començar fent obregínies plenes, obregínies menorquines, i el diaigo, els primers plats. I hi va haver una senyora del mitjor que va dir, bueno, no és dueño de Sant Glòria, diu, no n'era un món fent això. Perquè això és gana. Després feien les patates al forn, en carn, en tomàtic, les paraules forn. Amb això no fareu res. Bueno, van fer això i altres coses, clar. I jo, aquest estiu, que van venir uns amics de sa germana, que van fer un sopar que seves, i vaig fer el famós aliaigo que ells menjaven, me diuen ells, allà. Oh, padrina, i sortir com sempre, i que bo que se li aigua, i molts se n'enreden de se li aigua que havia de fer jo. Però jo sí, era una recepta ràpida. Jo sempre ets fetes un poc complicades. Primer cap, tomàti, millor si són de cas de pare, però bueno, quan és el temps, no de cap forasters d'aquí. Ets a pel, ets calt pelats. Ets a tall petitons, i tall ceba, porro i pebre verd, bastant, i bastant de tomàtic. I allò ho vas coguent, xuc, xuc, xuc, xuc, que et sofrit aquell cogui, però és molta estona. I després, diuen que se li aigua no de bullir, quan t'hi dits aigua, però jo el faig bullir sempre, l'he fet bullir sempre, perquè agafa més sabor. I aigua verd, i això és el secret de se li aigua. Però ha de ser un bon sofrit, no de ser aquell sofrit poc, no? Que hi hagi, que quan agafes la cuarada no sigui aigua, que sigui les obrigínies, bueno, els abulls, com és normal, els abuides, fas un bon sofrit de ceba i tomàtic, bastant amb ceba, però més que tomàtic, jo el faig així. I jo, perquè no quedi, jo ho trituro antes de cureu. És més gustós si ho cous en trossos, però per més llest ja ho triturt, perquè sigui més bo de coure. Allò ho ben coc i després hi tir la popa de la obrigínia, allà dins. Coi. Després ho pas pastormis. Quan ho passa pastormis, hi tir, si ha de ser un ou o dos, segons la quantitat, i dues cuarades de sucre per matar l'àcid d'estomàtic. I el sucre no hi ha gaire gent que n'hi posi. Perquè diuen que ens fan dolces, però s'ombregin i amarga, també un poc. I així, bé, i després faig les barques.

0: patates es ratllen, un poc de pa, de pa rat, oli dins el forn. Això no és cap complicació. Han tingut... Sé que tenia molt d'èxit, perquè hi havia un clients catalans, cada any que venien de Sant Golidor, i ja te telefonaven i deien som 12 o som 14 i volen tots Obregínia. Cada any venien a menjar Obregínia famosa. I jo tampoc no li donava tanta importància, però bueno. Les paraules forn. Una vesta de... Dins les paraules, una vesta de ceba. Patata, així, en rodanxes, primer té una vesta. La carn que vulguis posar, o porc o vedella, nosaltres allà el fem en costella de porc d'escoll, que és més gustosa. Rodanxes, mig tomàtic, damunt de la carn, en el tomàtic un poquet de sal i sucre, no molta, una mescla de parrat, all i jua verd, damunt el tomàtic i oli. I després un poquet d'aigua, perquè cogui. Això és el secret. I com el tomàtic ja fa suc. Entens? Això és el paraul del forn. A poc, que faci hores. Perquè jo, el mal meu està... Bon, mal meu, no sé. Que tot ho he fet coure molt a poc i hores. A vegades me demanen quantes hores ho té dins el forn. Jo mai me miro el rellotge, mai me l'he mirat, ni quan fa feina, mai. M'ho mir, ara està bé, ara ho trec. Si hi ha coses que couen moltes de veres, se resseca, se... Jo, ara mateix, jo, l'elèctric no m'agrada, jo aquí tenc butano i no em vull d'elèctric, si pot ser. Però quan feia feina jo ja tenia esforç que grossos de butana que feien boníssim. I me deien, feia bes fora i me deien, com el fan aquest bec i tot se desfà? Que el vull? No, jo no el vull, jo el poso dins el forn amb el gust que hi posi, amb tot el que posi, i el faig coure, a poc, clar. El giro un parell de vegades i el transgirar. I... Però això ja ho feien esforç jo, de coure les coses... Anna, quan teníem el forn, clar, que forns couen diferents de no. Els primers hi havia, bueno, sal i aigua, la sopa de gamba, les obregínies plenes, la greixera de formatge, no sempre era el mateix, però bueno, te diré unes quantes coses, la greixera de calent, faves ofegades... Després hi havia un parell de tipus d'ensalades, peres al rocafort, pebres de piquillo, amb mos de tun i palditos de mar, obregínies de pobre, que ho fem amb una ensalada, amb una ensalada de palditos, i al segon hi havia porc amb prunes, vedella amb mostassa, best forn, pollastre amb gambes, cuní en ceba, a vegades també havíem fet, ratjada amb tàpres, lenguada amb espinaques, amb cremes forn. Els primers que van començar era sal i aigua, les obregínies i la greixera de formatge. Després en fem amb espinacs, espinacs amb beixamel, també. Després van començar més amb ensalades i de segon hi havia el parol del forn, que feien amb coll, de costella de coll. El bé l'havíem fet sempre. El pollastre amb gambes, el porc amb prunes, també, i la vedella amb mostassa. De postre hi havia profiteroles, pastís de taronja amb xocolata, pudi de melè i patata, que el fem, després el servíem amb una crema especial que fem. Ja m'ha pas que sí, se n'anaven tot. Ah, i pastel de nous, el que era molt bo, és molt bo. L'altre dia un dia que me va demanar un que diu, que te'n recordes com el fas? Dic, puh, que l'he fet vegades. O sigui, es fas un pastel de nous, era com un tipus tortada, quan fan les tortades, quan t'has de semella amb nous. Fas el pastel i després el regaves, però el servíem en xocolata calent, Jo a vegades quan el faig per aquí faig xocolata i que te queda una cobertura. I allà no, allà servíem xocolata calent i nata al costat.
1: N'hi havia de 3 o 4 al manco. Hi havia la Palmera, Esperi, a Can Xic-Xuric, que va desaparèixer. Sí, aquest tres em pas que hi havia, sí.
2: I va arribar aquest en Quico Xuric, i és que si no, que és que si no, ara has estat la pastaleria, esperi, no hi era, quan jo dic, no. El casino, que és de vora, davant a la plaça allà, del casino, i en Quico Xuric. I el casino, també en el casino, fa un estudi, i els homes anaven, d'això també me'n record bastant, que anaven a jugar a truc els homes. I mon mare ordina, i ton pare encara ha vingut. Anàvem al casino, mon pare, mon mare diu que us ho ha de dinar.
3: Sí, clar, bé, a la Palmera no sona sé si feien tap de menjar i menjar. Allà on feien menjar era el Medi, Mediterrani, allà sí, que feien caldera de peix i feien arròs, paelles, allà, també allà. Però aquí me pos que eren més coses tapes, ronyó, volíem fer i coses de més petita, diguéssim, no, aquesta dona, perquè era tota sola, no tenia ajuda, diguéssim.
4: Hòstia, era igual que avui, però hi havia llum, que diuen llum en crues, i llum de carbono. Llavors no hi havia llum, ni hi havia motors, ni hi havia res.
2: El que me record moltíssim bé és que, com que llavors les dones anaven a rentar el pou, bé, es diu omplien la pica de l'aigua, i que ma mare mos deia, quan sortigueu d'escola, veniu aquí baix, ajuda'm a dur el cobo de la roba i un perolet d'aigua per tenir aigua. Els dilluns, que anaven a rentar el pou, bé, i quan duen la roba, amb el cobo, parant-se amb ma mare, duen un perolet d'aigua. Cada una, per tenir aigua, perquè devien tenir amb un pola d'aigua per les bones, les cases tenien cisterna.
5: El Pou Vell ha estat el rentador de tota la vida. I a rentar, només hi venien els dilluns. Els altres dies, cap dia. I hi havia, i un venia a somo, o un al·lot, o el que fos, omplir la pica, i aquella pica era plena. Hi havia dos perols, quan un era dalt, l'altre era baix, a tot això.
6: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: de Don Joan de la Vilatge. Molt d'anys, Déu me'l deix guarder.
1: Ara em diràs, porcarola, quin és el teu menjar?
0: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
1: Ara em diràs, porcarola,

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Posa-hi, Cristian.
1: M'encanta aquesta cançó.
0: Jo també. És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
2: Bon dia.
0: Tornem a ser aquí.
1: Bon dia, tots els dies pot
2: dir bon dia.
1: Això va aprendre ja fa un parell de programes.
0: Ja ho tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo avui, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
2: El futur.
0: I el futur, què és? Quan després de fotre'm mos de torró fins a escul, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
2: Ja en sé d'una, que la seva proposició de que no anant nou va ser desapuntar-se del gimnàs, perquè no hi anava mai.
1: Massa gasto.
2: No diré noms, però...
0: Clar, però...
2: Total, està bé.
0: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i es cap d'un any, es cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de... Bro, en el gym avui farem unes sentadilles, em poses mancuernes, saps?
2: Bro...
0: I clar, jo vull xerrar vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
2: Xerrar bé, està bé, sí. Perquè el gimnàs es valora, això, sí.
0: Clar.
3: Sí, molt.
0: Jo crec que és del que més es valora.
1: El nivell lingüístic del gimnàs és...
0: Sí, sí.
2: Bé, no sopem perquè no hi anem.
0: No hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs.
2: No, mai.
1: No. Jo esport dins un puesto tancat. On fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
2: Jo anava a la piscina, sí, però després no.
0: Suggerent no ho és, però s'ha de fer,
2: Sí,
1: anava a fer una petxanga a futbol, anem a jugar a tennis, si, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols,
0: no,
1: si és per tu, aniria
0: no,
1: a bàdminton.
0: No, són de bàdminton.
2: Quan s'ho tenia d'atge?
1: Aniria a jugar a bàdminton.
0: No volem.
1: Però en el gimnàs...
2: En el gimnàs no.
1: En el gimnàs no. I organitzar una partida de bàdminton.
0: Perfecte.
2: Jo no puc tenir tennis, t'he d'anar al gimnàs. Sai greu, davant l'ot, uf. Quin greu, com ho sap.
0: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
2: I que sí, germà.
0: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro, però clar, també podem emprar
1: hermano,
0: pany.
1: Hermano.
0: Clar, no, jo m'agrada més pany. De
1: company.
0: O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
1: Ui, però si li dius nen te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
0: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
1: Ai.
3: Saps què?
2: No pot dir res.
0: No, en aquesta secció no es pot dir res.
2: No pot dir
0: aquí jo som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir, que no podem.

0: Pes de xeques.
1: Exacte. O quants quilos, al final
0: quants
1: tiquem
0: quilos,
1: quilos normalment, no? Igualment, pensau que si per cosa haguéssiu d'escriure, pensau que asteroide s'escriu en ves, perquè si escrivim en va, m'ho referim a Nes del Principet, no? Per exemple.
2: Principet,
1: dir, per tant, asteroide, si n'heu d'emprar, escriu en ves.
2: Vale.
1: D'acord? Asteroides.
2: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per
1: exacte. Vale. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
0: No,
1: primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERMCAT, que el TERMCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben, o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin, o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'Escrònut, no?
2: Cronut, hòstia! Que...
0: Jo vull saber què és Escrònut, perquè
1: Escrònut
0: anava a dir que era una espècie de donut.
1: No, és que Escrònut era una mescla de croissant i donut.
0: Veus com si
1: veus?
2: Escrònut. Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé.
0: Sí.
2: L'altre pot de torre de llema, si sé.
0: No sortim d'aquí.
2: Llema tostada, mos queda. Aquest està en blanc, ara.
1: No, però bé.
0: Atenció, s'han menjat dues...
2: No,
0: encara n'hi queda.
3: Bueno, bueno, n'hi queda, és de ser vergonya.
0: Jo no entenc, bé, no entenc de vergonya.
1: Se qüestió, que el TERMCAT... una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el TERMCAT es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
2: Ah, sí?
1: Sí. I per tant...
2: Con Danone.
3: Toma, ja, ara te l'has marcada.
1: Però...
3: Aquesta
1: sí, bona,
3: vas aprendre aquí l'altre dia.
2: Es va.
1: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc no sé què vol dir. Però et vol dir coses.
2: Incorporated.
0: Sí. Tinta.
3: Això, sí.
1: Sí, Inc ho diuen tinta.
3: No,
1: però bé,
3: no.
1: Per això el TERMCAT, per exemple, proposa...
3: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
1: Ciclisme de sala.
2: Spinning vol dir ciclisme de sala i estàs registrat.
1: Ciclisme de sala. No. Spinning és marca registrada. Tot i que en espanyol ho fan servir, però, clar, el TERMCAT diu, ostres, fem servir ciclisme de sala, que és això i no és marca registrada. Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres si haguéssiu d'anar al gimnàs, però ja té pinta que no hi anareu... després en sol de mà sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament aquestes, saps?
3: A veure, ara te demanaré una cosa, una altra vegada tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen estic esbraonat.
2: Esbraonat.
1: És bo
3: no, no?
1: Sí. Bueno. Sí, cap pega, amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent. O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però estàs braonat també...
3: Allà també ho diuen, o sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
1: Igualment, per estar esbraonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera. A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
3: De
1: però no farem servir una muñequera, d'acord? Per muñeca no en tenim, no?
0: Això és dels anys 80, això no existeix, o sí? O sí?
1: Ui, sí,
2: jo ando per sonar.
3: En Son Goku ando. Sí.
1: Jo no vaig a córrer a llarga distància sense una...
0: I te poses braonera?
1: Sí.
2: Jo
3: una cinta per cap, una cinta per cap i la braonera.
1: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no. Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no. Mancuernes és com una barra d'aquest empès que agafes sí. I xeques i baixes.
2: Aquelles que van són
1: corbades. Exacte, és com un pes d'aquest en barra i...
2: Sí.
1: Però petit, d'acord?
2: Que diu, me'n banyes.
1: Manuelles. D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Les que fan el terofil i en barra llarga, una petiteta, d'acord? Les sentadilles són squats, D'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat també inicial, d'acord?
2: Ah, sí?
0: Squat.
1: No confonguem amb els squaters dels anys 80.

0: perquè eren ocupes.
1: Les ocupes, els squats.
0: Els skaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats, amb B inicial i Q, ho fan servir per dir sentadilles, d'acord?
1: Ok.
0: Què més tenim? Tenim les dominades, que és això de posar-se i xicar els pes, no? De suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta... Clar, hi ha propostes que... Hi ha propostes que canvien, que després amb els temps diuen, això no acaba de funcionar. Jo amb aquesta
2: no, no, no, que aquesta hem de fer una campanya perquè...
0: Però...
1: S'accepti. Dominació d'Àustria.
2: Hem de fer dominacions.
0: No s'ha de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però que ho dius en anglès i queda més bro, no?
1: Queda més bro.
0: I
1: germà.
0: I cool.
1: Cool. Cool. Estambul.
0: I això, en principi pres serien servir això. I poc més a dir vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic ensegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar, que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no, que estic ensegat, mil abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
2: M'encanta dominacions.
3: A veure, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
0: És poliesportiu de molt, perquè jo som molt maonès i vaig en els de molt.
3: Bueno, per n'hi deu va més.
0: Sí, però... També som un tio...
1: Però és més barat, digueu.
0: Jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
1: És més barat allà i vas allà.
3: No, bueno, però...
0: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
3: Jo crec que tu...
0: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
3: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules per posar allà centrada... I si no te'ls diuen bé, doncs no ets xerris, tio. No és panys, saps?
0: Si diré, si casa, que em facin un descompte. Si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
1: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenia mai en la meva primera vida.
3: No, jo crec
1: gràcies,
3: que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
1: Espero que ets oients i els oients. Per el que són jo, xaval.
0: Vamos. Jo vull creure que bueno, el percentatge d'oients dia 7 de gener s'aniran apuntant al gimnàs.
3: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessiten.
1: Poc torró han menjat, pel que podríem menjar.
3: Sí. En una hora duis...
1: Mos fa vergonya. Ara,
3: en una hora en duis dos de torrons sencers.
0: Però són tres.
3: I encara us queda un altre.
2: És de vermell, no?
3: Mira, jo us recomanaré, recomana-la tu, la cançó, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
0: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havien de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Perquè amb una és en anglès. En català ho escrivim amb una.
1: Fitness.
0: Segons el Tercat.
3: Que t'he quedat clar amb una S, eh?

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Radio Far

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui. Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge. La mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la celebró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Doñana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal es recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i habitualment quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals, que fan una producció que deixa espai a la natura, són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.

Bona, som en Pau de Romer, això és el nostre nou single Sorra i Caliu i esperem que vos agradi molt i vos acompanyi aquests dies de tanta calor. Una ferrada forta!

0: Merda.
1: Sí, es como que bueno, tens aquí coses i como objetos de la suerte d'aquests, com es diuen. En realitat no els utilitzes, però bueno, estan allà.
2: Un fetiche.
1: Petitxes, això mateix.
2: Però és que és raro, lo de fetiche, perquè fetiche també és l'altre, no?
1: Sí. Implica
2: L'altre, que no
1: un...
2: estic mencionant per la inhibició o per la repressió. Em molesta que repressió sigui repressió i no repressió.
1: Repressió.
2: És com que hauria de ser repressió. El meu cap és repressió, no repressió. I l'altra vegada, quan ho vam escriure,
1: Sí.
2: m'ho vas tu corregir. Em vas dir, no, és amb dos S, repressió.
1: És en dues esses.
2: M'ho vas dir tu.
1: Vale, espera, vaig a
2: Però em molesta
1: comprovar-ho.
2: molt. Llavors vull que quedi clar que diré repressió, però jo voldria dir repressió. Repressió sona més a repressió que repressió.
1: Repressió, repressió. Absolutisme, autarquia, autocràcia, autoritarisme, bonapartisme, cesarisme, despotisme, dictadura, dominació, feixisme.
2: No, perquè avui no era la inhibició.
3: No sonores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
2: Portejades!
3: No me sirve, gracias, no. Que no me sirve. Que ni queriendo servirme me sirve eso a mí. Lo siento, pero no. Que será con amor, pero no gracias, por favor. Que no, que no. Que no me sirve, que no. Que no, que no, que no.
2: Porquejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Bastants segles més tard van arribar els reis d'Occident. Us van dur sa religió i un déu omnipotent. Volien convertir els menorquins en espanyols, però ells volien tots esclarir.

tot seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'hem manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó en tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo a faltar de quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'l podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo l'havia vista.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina.

0: Ja han passat uns anys des que es va iniciar a Menorca la darrera onada de gent d'altres orígens que compra cases i paratges a l'illa. Just començar la primera dècada del segle actual, van anar sorgint aquests canvis de titularitat. Persones amb alta capacitat adquisitiva van descobrir un territori ben conservat, que disposa de serveis, on hi ha identitat, seguretat i discreció social. Això va configurant un nou escenari de terratinents, d'estètiques, de comerços i d'allotjaments. La valoració d'aquest canvi és complexa, com la mateixa societat.
1: Època de muda.
2: Capítol 29. Estimes d'origen.

la vinculació emocional amb un territori tant pot ser de naixement com d'adopció. Cap de les dues vies garanteix estima assegurada. De fet, la història mostra una àmplia diversitat de casos. Quan va arribar el fenomen turístic a l'illa a la segona meitat del segle passat, els llocs que tenien litoral van passar de ser menyspreats, pel poc interès agrari, a ser els terrenys amb més expectativa de negoci per la possibilitat de ser urbanitzats. En aquest nou context, hi va haver propietaris que van prioritzar l'orgull de mantenir l'herència dels seus avantpassats abans que entregar les terres a la nova economia del ciment. D'altres, igualment menorquins d'antics llinatges, es van convertir en importants beneficiaris de la transformació de la vorera de l'illa. Amb la següent generació, amb més hereus a satisfer, van augmentar significativament els que volien urbanitzar la costa. Els anys de confrontació social sobre el futur de l'illa es van postergar de manera intensa fins al canvi de segle, amb promotors forans i autòctons. De manera que hi ha hagut de tot el menú, i cal esperar que continuï sent variat. Amb propietaris recents, la diferència sol radicar en si l'aposta és viure a l'illa perquè han quedat fascinats, podent anar a qualsevol altre lloc del món, o perquè han detectat un espai adequat i transitori o fer-hi rendibles transaccions immobiliàries o d'altra índole. Alguns estan fent interessants inversions al camp, que permeten una diversificació econòmica i la recuperació de valors ambientals perduts. Són reconversions que no es faran mai des del sector públic i que els terratinents menorquins no han volgut fer. Per això han venut. A l'altra cara, hi ha terres gestionades per pagesos emprenedors, compromesos amb el medi i amb el futur, que entren en una gran incertesa quan el lloc on treballen es posa a la venda. Com hi ha habitatges que pugen de preu tant per la presència de nous compradors estrangers com pel lloguer turístic autòcton. S'han de poder discernir realitats i preveure els efectes. Hi ha qui fa apostes agràries reals i qui té un jardiner disfressat de pagès per cobrir la quota que demana l'agroturisme. Hi ha qui manifesta un compromís amb l'estalvi d'aigua i converteix set aljubs en piscines,

0: Les operacions no desitjades, quan hi ha molt de capital a prop, cal regular-les amb normativa clara, que velli per l'interès general. El benefici privat només s'ha d'incentivar si el resultat és positiu per a l'illa. Queden reptes importants a resoldre que es van posant cada vegada més sobre la taula. Però conèixer les pretensions que hi havia a determinats indrets i comprovar-ne la situació actual genera esperança i ensenya a mirar les coses amb més criteris que el de l'origen.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: I alegria. Com estem?
2: Molt bé.
0: Començam secció nova.
1: Vamos.
3: Quines ganes.
1: Vamos, sí, sí.
0: I bé, si de xerrar de llengua, tocar diverses coses i per començar posam una mica de context.
1: Vamos.
0: D'acord? Perquè, clar, nosaltres a Menorca reiem català i sabeu, però, territorialment, a quants de països xerraia català?
3: Un fotimer, no?
0: Un fotimer.
3: Dos. Mig...
1: Tres.
0: Quatre, nens, quatre.
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Wow.
0: Per ordre alfabètic, Andorra, Espanya, França, Itàlia.
1: Per ordre alfabètic.
3: Està molt bé. Això de ordre alfabètic està molt bé.
0: És que jo faig feina amb aquesta secció, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: No,
1: sí,
0: no, no és que m'ha de no res, no, no tinc preparat, saps?
1: I... Com tu curres, nen.
0: Sí, sí, sí. I començam amb Andorra, perquè Andorra és l'únic lloc on és idioma completament oficial, la llengua catalana, d'acord?
3: Què vol dir completament?
0: Que és l'única llengua oficial. Que Andorra és un estat i l'única llengua oficial que tenen és la llengua catalana. Per tant, té una certa protecció. De fet, darrerament ha hagut de mantenir una mica més de protecció, perquè sus no et penseu que estigui en perfecte estat i han hagut de posar un...
3: Requisits o...
0: Ho hem fet una llei en què, sí, per tenir la residència has de tenir una A1 de català, com a mínim. D'acord? Una A1 és tenir quatre paraules, però bé, ja hi ha hagut quatre youtubers que han fet unes quantes piulades i aquestes coses, sí, perquè
3: ara ja...
0: que els demanin una A1 per poder tenir els comptes a Andorra i pagar pocs impostos...
3: Ara hi ha dos feinada, tipus, no? Saps? Els dos tipus de youtubers. Els que se queixen que han d'aprendre català i els que fan el seu programa de YouTube com aprenen català, o sigui, s'aprofiten, no? Dic, vinga, faré un vídeo podcast de com estic aprenent català a Andorra, i com que tothom el segueix, doncs vinga.
0: Ja. Ostres, jo amb aquest em vaig segons, eh? No n'he vist cap, per això, eh? De
3: sí, sí, però s'està fent.
0: Molt bé, molt bé. Igualment, també volia remarcar que Andorra és l'únic país que ha dut el català a Eurovisió, tot i que no aconsegui passar mai de la semifinal, eh? Però sí, sí, fa
3: en català,
0: que...
3: què vols fer? Com vols arribar?
0: Res, no, arribarà. Un dia arribarà, que arribarà a la final.
3: Tu veus que una música en català guanyi a la Eurovisió?
0: Per què no?
3: Primer, hi hauria, primer
0: que sí,
3: jo antes, però... antes que això veig un referèndum, mira que t'ho dic ara.
1: això ja no, ni ho penso.
0: Però bé, continuem. I a Itàlia també ratlla en català. A tot Itàlia no, evidentment. Només un poblet, al nord-oest de Sardenya, d'acord, que hi ha un poble que es diu l'Alguer, d'acord, que va adquirir la llengua catalana arran de conquestes i batalles medievals, aquestes coses que hi passaven en aquella època, d'acord?
1: Llavors, així.
0: I tenen una cultura completament sarda, però han conservat la llengua fins avui dia, d'acord? És el dialecte, segurament, que es fa més enfora de tots els altres, però continua sent català i ells tenen aquesta consciència que la seva llengua és catalana. Després, si continuem, anem a França, deixarem Espanya pel final. A França... No, perquè ja... Perquè podem especificar més, no és per res, perquè a França podríem dir que xerra la Catalunya Nord, que ells li diuen Catalunya, i nosaltres li diem Catalunya Nord. I bé, antigament tot era Catalunya fins que fa 365 anys, arran de la Guerra dels Segadors, els reis de banda i banda dels Pirineus es van repartir
3: el pastel.
0: Exacte. I allà la catalanitat està molt arrelada, però la llengua no tant, d'acord? És a dir, els parlants, la veritat és que costa trobar-ne de parlants de català. Però en trobes, en trobes, també, si n'hi aneu a Perpinyà mai.
3: Jo te puc dir que he estat per allà últimament, i per feina, i sí que he pogut trobar gent que viu en català. I és molt guai.
0: També canvia si et mous per pobles o si et mous a Perpinyà ciutat, no? Per pobles sí que és més fàcil viure.
3: Per pobles, el poble que més català se xerra crec que és el Soler, que també hi ha una de les escoles...
0: Sí, una Bressola.
3: De Bressola, de la Bressola, no sé què es diu, Escola Bressola, no?
0: Sí, la Bressola és la fundació d'escoles en català.
3: Sí.
0: Sí, sí.
3: Bueno, allà se'n xerra bastant. I us recomano que, si teniu curiositat, cerqueu Ràdio Arrels, que és una ràdio de la Catalunya Sur, Nord, o la Catalunya Vella, perquè allà ells mateixos es diuen Catalunya Vella, i és a la ràdio d'aquell territori i és en català tot.
0: I solen fer emissions de rugby, de la USAP de Perpinyà, sí, cada dues setmanes. Sí, sí, sí. Jo els per rugby, jo els escoltar quan donen el rugby.
3: Ets un friqui, no podia ser ningú altre que fes aquesta secció, que no fossis tu.
0: I també una cosa molt curiosa és que a Perpinyà hi ha una bossa de gitanos que xerren molt bon i tot, xerren català, però és que a més es calcula, hi ha darrers estudis que calculen que hi ha com a 4.000 o 5.000 gitanos que xerren català repartits per França, especialment Occitània. A Montpellier es veu que n'hi ha un ranxo. I sí, sí, és una cosa curiosa, no s'havia estudiat fins no fa gaire i ara me sembla que ja hi comença a haver qualque estudi amb això. I deixàvem Espanya pel final, perquè clar, ara la següent pregunta és i a on d'Espanya se xerra?
1: I a on d'Espanya se xerra?
0: Bona pregunta, no sé, esperava que me fessis aquesta.
3: Jo no hi he... No tenc ni idea.
0: No, Catalunya, Aragó, País Valencià, Illes Balears i Múrcia. D'acord? A totes les Illes Balears, sí, ets l'única comunitat autònoma on se ratlla per tot el territori. És a dir, Illes Balears, a tota la comunitat, se ratlla català.
3: Menys dins Amnèsia.
1: És el terminal de ratllament.
3: No, perquè com que tenen amnèsia no se'n recorden, saps?
0: I Ushuaia també Ushuaia. No, no sé ja quin idioma hi deu haver, també, Ushuaia. Però Ushuaia és el poble més al sud de l'Argentina.
3: Sí, sí. Tierra de Fuego.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: I a Catalunya, et xerra per tot Catalunya, és català? No.
1: Ai,
3: que fort, que fort.
0: No. Catalunya és una comunitat autònoma que té tres llengües oficials. Perquè a la comarca de la Vall d'Aran ratllen occità, d'acord? Que és una llengua germana a la nostra, però bé, si cap ja en xerrarem un altre dia de l'occità. Però, per tant, a tot Catalunya no se ratlla català. I el País Valencià tampoc se xerra per tot. Tant l'interior com a la part sud va ser repoblat per aragonesos, principalment, o hi ha un tram que sí que es va perdre fa un parell de segles. Per tant, el País Valencià també no xerra català a tot el territori. I a l'Aragó també ratlla català? Sí que ratlla català. Tenim la franja de Ponent allà, que és una franja de territori que voreja Catalunya... I si xerra català, fins fa poc els índexs de parlants eren bastant molt alts, però d'aquests darrers anys ha baixat bastant. Allà va tenir certa protecció, allà, però després va aparèixer, per exemple, Joan, recordeu quan van muntar l'APAL?
1: El Lapao
0: i el Lapapit.
1: Quan fa d'això?
3: No gaire,
0: Sí, ja deu fer 10-15 anys.
1: La Pau, tio.
0: Sí.
1: Mai invents.
0: I no, la Pau era català, però per no dir-li català, i la Pepip era aragonès, per no dir-li aragonès.
1: Efectivament.
0: D'acord? I finalment, musiquer de Múrcia. Dius, Múrcia, xerrancí, sí. A Múrcia tenim una petita pedania que li diuen el Carche, que hi ha una serralada, que està contigua al Pinós.
1: No ho provis de dir, que ho estàs pensant.
0: El Carche, no que estem pensant.
1: Ha fet gest d'una Carcher. No ho provis de dir.
3: No. Corroborat.
1: Ja ho he dit.
3: Es la Pau era la broma del 2013.
0: 2013, mira. 11 anys. I bé, per tant, hi ha catalanoparlants que el Carche reparteix en tres municipis. Hi ha catalanoparlants en els municipis de Iecla, que potser us soni pel Ieclano, que és un clàssic de la segona divisió B.
1: Ieclano, me la garras.
3: Bé.
0: El Ieclano és un clàssic. Jo no m'atraureu d'aquí,
1: No. Però, crec que no.
0: Després també, l'altre municipi és Jumella, que potser us sona més per la denominació d'origen Jumella.
1: Jumella?
0: Que tenen el vi més barat del súper sempre és de Jumella.
3: De Jumella?
0: Sí. I és del Carche. I després mira't la lletra petita i és vi que fan això, la serralada del Carche. I finalment, Favanella, que és un altre municipi on hi ha el Carche, però aquí no sé res en què us pugui sonar. Jo no me sonava de res fins que no vaig saber que el Carche eren aquests tres. I ja està, fins a...
3: T'has deixat un.
0: Què m'he deixat?
3: Home, és català de Fornells. De juny a setembre o al final d'agost és...
2: Ara s'ha allargat, ara s'ha allargat.
1: És un dialecte que canvia...
2: En perdut octubre.
0: Clar, ja en xerrarem també de dialecte. Si cas un dia, el català de Fornells es considera una variant de barceloní.
2: De convergència.
0: Ja
3: és barceloní amb reminiscències de...
0: Ja és català de Pedralbes i d'allà van exportar el seu català a Fornells. Sabem que Menorca va ser principalment repoblada per la zona de l'Empordà, no? I Fornells
1: per Pedralbes. Bé, no.
4: Quin ventall!
3: Vinga, i tot, tu, fins la setmana que ve.
5: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Cristo da ma pensa creu i és el que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.
1: Poble ple de persones lluitant sense por, tan valentes com covard sóc jo. És poble ple, és poble ple, és poble ple de famílies que mai han fugit.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Sí, clar, perquè aquí hi ha un aspecte també de la gestió dels territoris, la gestió del paisatge de Menorca, no? També, que la gent del camp sembla que només produïm aliments, però
1: Exacte.
0: També gestionam i cuidam de l'entorn i de la terra, no?
1: Sí, sí. El que penso que s'ha oblidat un poc. Hi ha pagesos que s'han oblidat, no? Que som gestors del territori i que només van a fer doblers i prou. Mm. Però, bueno, jo, la part romàntica d'aquest ofici, crec que és arribar a l'estància de sort o arribar al lloc, si tinguem lloc, i dir, poc, que política, tornat, o que política, tornar i acabat d'acabar. Això és una part romàntica també és polida, que la tinguem. Mm. No tot és doblers. La terra és de qui la treballa.
2: Ja pots escoltar els nous capítols de Ses Mesurades amb en Carles Mayans. Cada dimecres a les 10 del vespre a Ràdio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

I els ocells ja no voltegen el cel blau per la Roqueta, ni pel sud ni pel nord. Mira, tots són gàbies de

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Gramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: Sa Gramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets el cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta és la primera per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha música entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo, que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondomó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenim més sort que jo, perquè jo, a canvi, tampoc no hi ha... Ni s'agradava la música especialment, ni eren músics ningú, ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntàveu aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: intentaves cremar-los de boca?
1: No.
0: No?
1: Milagre, no em puc fer. Jo t'entenc a mirar, perquè jo no sé si s'atura o segueix. Això, la fa rellar.

mica més. Ja està. Oh, ben altres, tu. I ella plora, i ella plora. Quin desastre.

que jugava dins la tanca a fer guerres i combats amb fletxes, punyals i espases.

us agradava prendre saire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: Jo, que no he conegut els homes, de Jacqueline Hartman. Crec que tothom en qui ha ratllat o que he vist que ha llegit aquesta novel·la coincideix en que és una novel·la estranya, inquietant per sa temàtica, però boníssima, espectacularment boníssima. Publicada originalment el 95, és una història distòpica amb un grup de dones com a protagonistes. La història s'inicia amb aquestes dones tancades en una gàbia subterrània, vigilades per uns guàrdies, que són homes, silenciosos i armats. No saben per què hi són, ni des de quan, ni què ha passat en el món exterior. Arriba un dia en què poden sortir d'allà i sembla que estan totes soles enmig del món. Només un grup de dones de diferents edats vagant per la terra deserta, sense veure ni tenir contacte a ningú més. La narradora de la història és la més jove de totes. Una dona que ha crescut sense haver tingut mai contacte amb els homes, com indica el mateix títol, ni amb la societat tal i com la coneixem nosaltres, és a dir, el patriarcat. Des d'aquesta situació extrema, la novel·la es converteix en una reflexió brutal sobre el cos femení, la sexualitat, la memòria, la transmissió de coneixement entre les dones, la bellesa, el pas del temps i la necessitat humana de donar sentit a l'existència. Hartman escriu amb una prosa bastant seca, que si m'heu anat seguint ja sabeu que jo és una cosa que m'agrada. Vull dir que no cerca ser gaire poètica, cosa que accentua bastant aquesta sensació d'aïllament i d'absurd. No hi ha explicacions darrere fons, és a dir, no és una típica trama de ciència-ficció en què t'expliquen les coses, no? No hi ha explicacions, sinó que el llibre avança i es converteix en una reflexió filosòfica i existencial. És a dir, no importa què ha passat, per què eren allà, o què passarà, o què ha passat amb el món, això és igual. La idea és acompanyar aquesta jove, aquesta narradora, que observa i reflexiona el món amb atenció, per entendre què vol dir ser humana quan tot allò que estructura la societat i la vida humana ha desaparegut. Jo la vaig llegir fa uns anys, record que és, de fet, un dels primers llibres que vaig recomanar així per xarxes socials i tal, i sé que l'hauré de rellegir en qualsevol moment perquè sé que és una obra que segur que en aquell moment, bueno, vaig perdre matisos perquè potser era bastant jovenet en aquell moment. Però la record, sense dubtes, molt interessant i intel·ligent. La teniu disponible en català, l'editorial Periscopi, que la va publicar el 2021 amb una traducció d'Anna Casasses.

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puach. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio Radio Far. Val? Jo la intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Si hi ha un grup mític a Menorca punk, és Puach, sense cap dubte. I que m'expliqueu un poc cosetes d'aquest grup, com comença, per què comença i cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com. Todas cojonudas, era...

0: Bé, tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, la Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etc. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provinents d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc de Nabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradi. Somnis que somies i voldries fer realitat.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestits i preparats.
0: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar a casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap dur sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua, el penya-segat gegant i el riu petit en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, al cel on van les cales més boniques, al cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.

Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Warp Records. Tot seguit, una cançó de Delen, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlarem del meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duia els escacs, que duia la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per si repassam la seva trajectòria és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. L'estiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. Ets la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.
1: Gris mig, el Menorca Dog Fest, amb Santi Torrado.

0: Benvinguts, benvingudes a una nova entrevista del podcast Gris Mig, el podcast de fotografia documental del Menorca Doc Fest. En aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de talent illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Aquest projecte feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casaplanes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament en la meva pràctica artística a fer pràctica d'arxiu. Llavors, bueno, quasi sempre estic treballant el tema del turisme, però durant el Covid ens trobem tancats a casa, no estic a l'arxiu on normalment estic treballant amb el meu equip, i surt una convocatòria d'investigació i creació artística de l'IEB, de l'Institut d'Estudis Baleàrics, i l'únic material que tinc a casa és l'àlbum familiar, fotografia vernacular i una sèrie de documents que he guardat al llarg dels anys, i cartes i documents judicials i mèdics relacionats amb la salut mental i la psiquiatria, i decideixo presentar per aquest projecte d'investigació i creació artística un projecte de relació de la meva mare i la meva amb la psiquiatria.
0: O sigui que en algun moment el Covid va ser l'inici d'aquesta, la llavor d'aquest projecte?
1: Sí, ja havia treballat prèviament durant la carrera, també havia fet algun projecte també amb aquest, relacionat amb aquest tema, perquè és un tema que m'ha acompanyat tota la vida. A més, en aquells moments jo estava buscant quedar-me embarassada i també pensava, mira, doncs jo ara també vull ser mamà, crec que és un bon moment per treballar aquest tema de la maternitat i de, bueno, doncs de llaços familiars, no? De mare a mare i de mare a filla. Llavors, bueno, pues, aquesta beca d'investigació pues, em va permetre investigar molt. La idea inicial era fer un llibre, no vaig quedar gaire contenta amb el resultat, però sí que em va donar l'oportunitat de llegir molts autors que tenia pendents, Lacan, Freud, Tosquelles, vaig repassar a la Pizarnik, l'Inspector. Vaig conèixer la figura de Tosquelles, que no la coneixia, en fi, una sèrie d'autors i autores, també Mary Wollstonecraft, que va ser ingressada només perquè es volia divorciar. Bueno, una sèrie de llibres que em van ajudar a inspirar-me, perquè la idea era agafar el text. Jo sempre treballo un text, però m'agrada treballar amb text meu, però també amb cites, perquè la meva pràctica artística, sobretot des de que treballo amb l'arxiu, doncs ve molt inspirada per Barthes, Benjamin, tot aquest autors que parlen sobre el tema de la mort de l'autor i de l'apropiació de cites, i ho faig ja també amb el tema de l'arxiu, doncs també ho faig amb el tema de l'escriptura, però també era important per mi introduir la meva pròpia escriptura en aquest projecte.
0: Un projecte fotogràfic molt atrevessat pel text.
1: Molt atrevessat pel text, que en aquest projecte, a més, era important perquè precisament a l'obra, o sigui, aquesta exposició que es diu Qualquer cosa puede acabar con todo en cualquier momento, hi ha una obra que també es titula així, es titula igual, i està composada per 23 imatges i 23 textos, i per mi era molt important introduir el text perquè realment, bueno, quan entre una mare i una filla, quan una mare està amb una malaltia mental greu, perquè el diagnòstic de la meva mare era una psicosi paranoide cronificada, quan jo tenia 10 anys, jo la recordo que ja estava parlant sola al saló, pues els patrons de comunicació són certament bastant estranys. Yeah. I jo recordo que ella estava pues al saló, pues fumant hachís i parlant sola, i jo tenia 10 anys i estava a la meva habitació, soc filla única, estaven separats els meus pares i jo també escrivia els meus diaris. I la manera que teníem de comunicar-nos ella i jo era després llegint-nos el que havíem escrit. La meva mare en principi eren moltes coses delirants i el meu pues, era pues soy este chico, me ha gustado y me ha caído bien, o bueno, pues coses sí, més innocents.
0: El text ja precedia el que després serà l'obra, no?
1: Sí, sí, i de fet també hi ha una part de l'obra que són cartes que els meus pares s'escrivien. Que jo veig que hi ha moments que ella escriu quan ella té més o menys la mateixa edat i que hi ha frases que són pràcticament supersemblants, perquè jo dic el tiroteo de los pensamientos i ella me diu que la cabeza me va explotar. Sí, bueno, en fi, coses que... Però que deia, ostres, mira, teníem edats similars i estàvem escrivint d'una manera molt similar. Bé, en fi, el text sí que és molt important en aquesta peça específica que diu qualsevol cosa pot acabar. Llavors, bueno, una part també molt important de la meva pràctica és reenquadrar, perquè és una manera de rellegir, tornar a mirar les imatges. Per mi, el tema de tornar a mirar les imatges, tu no mires una imatge, quan mires, per exemple, les imatges del turisme, no les mirem ara igual que les miràvem fa 10 anys.
0: Total.
1: Ni les mirem igual que fa 20 anys, i d'aquí 50 anys no les mirarem igual. I passa el mateix amb les imatges de personals. Tu ara quan mires un àlbum de fotos no les mires igual ara que quan les miraves fa 10 anys que quan les miraràs d'aquí 30.
0: Probablement no? Ni vegis el mateix. No?
1: No veus el mateix. Vas veient cada vegada. Per això jo dic sempre que els arxius estan vius i que són cossos en vida i que mai acabes, no? Que mai acabes, que sempre hi ha una traducció per venir, que això ve molt de Derrida també, que és un altre dels autors, no? I per mi aquesta pràctica de reenquadrar és aquesta pràctica de tornar a llegir. I també hi ha una part d'edició, no? De fer noves constel·lacions, de posar imatges juntes que generen nous significats. I això és una miqueta com jo treballo, no? Llavors també una miqueta treballant la fotografia expandida, bueno, pues, treballo amb arxius, documents, mediació, m'agrada molt treballar també en col·lectius, activació d'arxius amb col·lectius, la instal·lació, no? Moltes vegades les fotografies acaben convertir-se en una instal·lació, treballo amb el so també, text, collage, o convertint la foto en un objecte, en una escultura, i també treballo amb el cos, però sempre partint de la imatge, no?
0: Penso que, per exemple, aquesta idea de la postfotografia, que dialoga molt també amb els postulats d'en Fontcoberta, tenen molts formats, no? No és només la foto, sinó també el text, sinó també... I es nodreix també de les lectures que vas fer prèviament i supos que també durant el procés. Com vas incorporar tants d'inputs a una obra?
1: Va ser complicat, és una bona pregunta, perquè primer, quan feia el llibre, bueno, el llibre va quedar com extensíssim, perquè clar, llegint molt jo deixo acumular, crec que és el mal d'arxivo, i després a vegades com a eliminar em costa molt. L'exercici de... Llavors per mi el llibre va ser com un fracàs, va ser això, esto no funciona, i em van fer una mentoria i em va dir, bueno, però si no funciona això, fes una cosa, agafa tots els materials, els poses damunt d'una taula, separats, i els tornes a mirar i tornes a pensar. I llavors ho vaig fer l'exercici, vaig començar a visualitzar coses noves i va sortir la convocatòria del Premi del Consell de Mallorca. I llavors ho vaig visualitzar com a exposició. I com a exposició em va obligar a fer un treball d'edició, perquè clar, no podia posar tant de textos, tot i que a vegades he posat molt de text d'altres expos, però era ja estava justificat conceptualment, però en aquest cas no. Havia d'editar molt el text, llavors em vaig obligar a editar molt el text i també fer molt bé la selecció de fotos, sobretot per aquesta, de qualsevol cosa pot acabar contra en qualsevol moment. I també hi havia una part de que tota l'estona pensava de no tornar a estigmatitzar, no? Perquè la intenció, a més, d'utilitzar la fotografia vernacular, d'utilitzar la imatge, perquè les persones amb malalties mentals apareixen sempre als mitjans de comunicació i a les pel·lis, no? Bueno, Aníbal, Psicosis, sí, ja, el títol de la pel·lícula.
0: L'imaginari col·lectiu del loco violento.
1: Claro, sí, surt tota l'estona, no? Tal ha matado a alguien en pleno brote psicótico, no? És que ho sentim tota l'estona, no? I mai, o inclús els projectes, inclús fotogràfics o documentals, no? Tipus Follies, bueno, que a més era una crítica de com s'estaven tractant els malalts en aquella època, i és una superpel·li, però vull dir, sempre surten en els moments més degradants, amb la baba que els hi cau, però hi ha gent que té un brot maníac o que està en una depressió, en un moment de crisi aguda, i després porta una vida normal, no? I jo volia mostrar un entorn normalitzat amb aquestes fotografies, amb uns moments normals, amb una persona que està malalta, però que també té una família, que té aquests moments normals, per treure aquell estigma. No m'interessava fer-li fotos a la meva mare quan estava ingressada, perquè era volver a ensenyar lo mismo, que ja no s'ensenyen sempre, no? I era repetir aquella... Llavors, també aquest projecte parla molt sobre l'ausència, no? Perquè m'interessava molt parlar també sobre com mitgen les fotografies en les nostres relacions familiars. Jo cada cop que mirava aquelles imatges de la meva mare quan era més jove, quan jo era més petita, abans que estigués tan malalta, o de quan el meu pare li feia fotos abans que jo nasqués, intentava buscar una resposta de qui era la meva mare abans que estigués tan malalta. No? I és pensar com medien les fotografies en nostra vida, no? Les fotografies de l'àlbum domèstic, no? Sí. I m'interessava també aquesta relació. En fi, també fer una mica d'alegoria de l'àlbum domèstic, no? Que està a punt de desaparèixer, no?
0: Tens també que hi ha moltíssima sensibilitat en l'aproximació que tu fas al patiment de condicions mentals, que també és una necessitat social, no? Vull dir, aquest treball dialoga amb un moment del món en què se comença a xerrar de sol, se comença a parlar dels patiments mentals. Com penses que... Entenc que ha estat un treball llarg i arduo, i aquests anys aquesta discussió social ha cobrat molta notorietat. Com dialoga en aquest moment el projecte?
1: Ha estat molt interessant perquè, a més, mira, jo volia fer el projecte sobre la meva mare perquè tota la vida havia estat el trauma de mi madre, però a mi també em van diagnosticar amb una malaltia no tan greu, però també em van diagnosticar, bueno, de fet, he tingut diferents diagnòstics perquè cada vegada era un diagnòstic diferent, i també des dels 18 anys m'han estat veient psiquiatres i, a més, he notat el canvi amb el tracte, no? Vas veient com va evolucionant la psiquiatria, que és molt interessant. Ara m'he perdut. Llavors, està molt interessant veure també la resposta, no? Perquè, clar, jo, la meva parella és treballador social, no? I em qüestionava molt perquè em deia, bueno, es pones a tu madre, però no te pones a ti misma, no? I jo, clar, jo deia, ostres, també és verdad. I a mi em feia por posar-me a mi mateixa, perquè, clar, i era, va, però és que si no m'estic exponint a mi mateixa és que estic perpetuant l'estigma, perquè també ho estic amagant, no? I vaig dir, pues no, perquè, clar, si jo m'estic amagant és perquè jo també estic estigmatitzant. Doncs anem a parlar clar, no? Llavors, també, a més de pas, ja em donava peu a poder parlar de tota aquesta part que és de transferència vivencial o transferència genètica, no? Perquè els psiquiatres es van dir, no, bueno, és que tu tens predisposició genètica, no? Però a vegades no saps si és genètica o és perquè has vist aquesta mena de comunicació que no és sana.
0: Condicionar subjectiu de...
1: Sí, perquè una persona que no està bé pues, es comunica d'una manera estranya, pues, tu tampoc aprens patrons de comunicació racionals quan has estat educada per una persona que actua de manera irracional. No? Llavors dius, bueno, vale, però jo m'he comunicat així perquè he aprendido a comunicar-me irracionalment o és genètic, no? En fi, i et donava oportunitat també de parlar d'aquestes coses en el projecte, no? I de relació mare i filla i de temes de gènere, i llavors podia ampliar el projecte d'una manera com a més global i de cures també, no? De qui cuida qui, no? De quan em va curar ella, de quan em cuidava ella, quan jo la cuidava ella. I vaig decidir també exposar-me a mi mateixa. I clar, després la gent et deia molt, ets molt valenta, però al principi va ser molt dur i em feia molt de por, però després la resposta ha estat increïble, i la veritat és que, bueno, jo sempre treballo el tema del turisme, que és un tema molt interessant i té moltes vessants increïbles també a treballar i que s'ha de treballar també, no? Però aquí ha estat com molt emotiu perquè tothom ha connectat, perquè a més amb les imatges que tothom té un àlbum domèstic, llavors són personals però són universals perquè apel·len a tothom. I és que em venia molta gent a dir-me, jo també tinc un germà, jo també tinc un pare, jo també tinc un fill, jo també tinc una mare, jo també, a mi també m'ha passat. I és que tothom té algú a la família, a mi també m'ha passat, a mi també, jo també he estat malalt. I tothom es venia i et confessava i t'explicava la seva història, i la gent venia i m'abraçava, o sigui, va ser tan emotiu que dius... I llavors em vaig adonar de que important és fer aquesta feina.
0: Clar, encaixa en un moment històric en què se desestigmatitza socialment del
1: problema
0: de parlar sobre...
1: Comença. El problema que hi ha, que dona peu a parlar una mica de la següent obra, que és el fracàs que segueix a la cura, és que es comença a parlar... Però no et pensis tant, perquè els metges a vegades encara et diuen no ho diguis gaire la feina, perquè...
0: contribueixen un poc a mantenir...
1: Sí, perquè a veure si pensaran... Jo ara dirigeixo una empresa, no? Però potser no està molt bé, no?, que els teus empleats sàpiguen que... Però si ets un empleat, tampoc, no?, que el teu director sàpiga...
0: Sí, has de mantenir en secret.
1: Sí,
0: manera, no?
1: Sí. Però això em dona peu a parlar una miqueta de la feina aquesta, que era un díptic, que es diu El fracàs que segueix a la cura, que parla una mica de la violència de la institució, no? O sigui, per un costat que et demanen que segueixis en silenci, i per un altre costat que la institució, tot i que no és tan violenta com abans, segueix amb estratègies bastant violentes, perquè a la meva mare, bueno, quan la van ingressar en contra de la seva voluntat, jo recordo molt bé quan la van punxar, jo tenia 24 anys, em van nombrar curadora seva econòmicament i de la seva salut, i la van agafar amb molta força els infermers, la van punxar, li va fallar la cama, va caure, i és molt violent veure una nina que és 24 anys, és molt jove, com l'agafen així. Tot és molt clínic, molt dur, tots els informes dels metges, els informes judicials, no? La denegació al dret a votar. Aquest díptic, hi ha una imatge dels anys 50, dels anys 40, que hi ha tot un equip fent un electroxoc, no? Com et corden, que et corden les mans, et fan l'electroxoc, que és com una imatge bastant violenta, no? I al costat hi ha una imatge de quan jo acabo de néixer, que és un detall molt ampliat, de la meva mare donant-me un petó, que és un moment dolç, que és un moment de cura, que és un moment de pell, d'estrema fragilitat, no? Quan un bebè acaba de néixer. I venia a dir que, o sigui, per un costat, quan la meva mare estava molt malalta i tot era malaltia, que tota la conversa amb ella era pura paranoia, l'única relació que podia existir entre ella i jo era la de la cura, que era molt semblant a la que quan jo acabava de néixer, que era un bebè, i l'única relació possible que hi podia haver entre ella i jo era la de la cura, que són moments d'extrema fragilitat, no? I al costat d'aquesta imatge tan dura de l'electroxoc, un moment tan fràgil, tan maco, del naixement d'un bebè...
0: De moltíssim contrast, no?
1: De molt contrast, no? I venia a intentar denotar que tot el que està, tot el sistema que falla a una mare està fallant al mateix temps a la seva filla, i que aquest sistema psiquiàtric que s'ha perpetuat durant segles, que ha tractat d'aquesta manera tan violenta els que pateixen malalties mentals, que els ha obligat a silenciar, que ha estat un sistema molt violent i que no ha potenciat la psicoteràpia.
0: Ni les cures.
1: Ni les cures, ni i que tenim l'índex dels més baixos de psicòleg per habitant d'Europa, que és això el que realment cura. Uh-huh. Això cura, no? Tanta pastilla, ni tant d'electroxoc, ni tanta farmant, ni tant d'ingrés, o sigui, més psicòlegs, perquè jo tinc diners i me puc pagar una psicòloga i he pogut sortir una mica de l'estigma. Perquè m'han arribat a dir, mira, psicòloga, no t'autoestigmatitzis tu mateixa, perquè et posen l'etiqueta amb el diagnòstic, no? I, en fi, m'interessava parlar una miqueta d'això, no? De la violència exercida una mica en el cos de la institució.
0: Marina Planas, moltíssimes gràcies per aquesta conversa.
1: Gràcies a tu per tenir-me aquí.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor.

0: Un senyor de ferreries molt content perquè els 150 euros que va invertir en Bitcoin el 2014 s'han convertit en 156 euros gràcies a la victòria d'en Donald Trump. Sabia que en Trump faria ferreries great again. Des de Radio Fat li enviam una abraçada forta i li diem que es posi un pot tranquil. Neix l'associació Ciutadella Hotel Boutique per defensar els drets dels seus clients, com per exemple prioritat del centre urbà de maletes en rodes, beques de geriàtric per agilitzar la venda de vivendes als centres urbans per fer més hotels i cursos de francès per als seus empleats, perquè no mos enganem, els clients ja són de bon som, bàsicament. Perdoneu, me comenten per el pinganillo, a última hora, que s'ha canviat el nom a Associació Menorca Hotel Boutique. I avui, en una sessió especial de notícies que potser no tenen res a veure, un senyor de Desocupa va anar a fer un curs a la policia local del Castell, després van fer un campionat de MMA Mixed Martial Arts, amor, i el guanyador, que és un bon tio i el coneixem i no mos cau gens malament, però va posar un capell de legionari quan va guanyar, i jo salto i anant a la feina, vaig trobar una pegatina a una senyal de White Power, amor. White Power, Black Lives Don't Matter. Vaig tornar amb el scooter i li vaig... Ja no hi ha la puta pegatina, però home, que cristo, quina hora que va fer. Nius de porquetjades!
1: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Volen que t'hi pagui sa cuina. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la tem pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys. Anys que està pagada. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la tem pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Ja han passat uns anys des que es va iniciar a Menorca la darrera onada de gent d'altres orígens que compra cases i paratges a l'illa. Just començar la primera dècada del segle actual, van anar sorgint aquests canvis de titularitat. Persones amb alta capacitat adquisitiva van descobrir un territori ben conservat, que disposa de serveis, on hi ha identitat, seguretat i discreció social. Això va configurant un nou escenari de terratinents, d'estètiques, de comerços i d'allotjaments. La valoració d'aquest canvi és complexa, com la mateixa societat.
1: Època de muda.
2: Capítol 29. Estimes d'orígens.

La vinculació emocional amb un territori tant pot ser de naixement com d'adopció. Cap de les dues vies garanteix estima assegurada. De fet, la història mostra una àmplia diversitat de casos. Quan va arribar el fenomen turístic a l'illa a la segona meitat del segle passat, els llocs que tenien litoral van passar de ser menyspreats pel poc interès agrari a ser els terrenys amb més expectativa de negoci per la possibilitat de ser urbanitzats. En aquest nou context, hi va haver propietaris que van prioritzar l'orgull de mantenir l'herència dels seus avantpassats abans que entregar les terres a la nova economia del ciment. D'altres, igualment menorquins d'antics llinatges, es van convertir en importants beneficiaris de la transformació de la vorera de l'illa. Amb la següent generació, amb més hereus a satisfer, van augmentar significativament els que volien urbanitzar la costa. Els anys de confrontació social sobre el futur de l'illa es van postergar de manera intensa fins al canvi de segle, amb promotors forans i autòctons.

de manera que hi ha hagut de tot el menú i cal esperar que continuï sent variat. Amb propietaris recents, la diferència sol radicar en si l'aposta és viure a l'illa perquè han quedat fascinats, podent anar a qualsevol altre lloc del món, o perquè han detectat un espai adequat i transitori o fer-hi rendibles transaccions immobiliàries o d'altra índole. Alguns estan fent interessants inversions al camp, que permeten una diversificació econòmica i la recuperació de valors ambientals perduts. Són reconversions que no es faran mai des del sector públic i que els terratinents menorquins no han volgut fer. Per això han venut. A l'altra cara, hi ha terres gestionades per pagesos emprenedors, compromesos amb el medi i amb el futur, que entren en una gran incertesa quan el lloc on treballen es posa a la venda. Com hi ha habitatges que pugen de preu tant per la presència de nous compradors estrangers com pel lloguer turístic autòcton. S'han de poder discernir realitats i preveure els efectes. Hi ha qui fa apostes agràries reals i qui té un jardiner disfressat de pagès per cobrir la quota que demana l'agroturisme. Hi ha qui manifesta un compromís amb l'estalvi d'aigua i converteix set aljubs en piscines,

0: Les operacions no desitjades, quan hi ha molt de capital a prop, cal regular-les amb normativa clara, que velli per l'interès general. El benefici privat només s'ha d'incentivar si el resultat és positiu per a l'illa. Queden reptes importants a resoldre que es van posant cada vegada més sobre la taula. Però conèixer les pretensions que hi havia a determinats indrets i comprovar-ne la situació actual genera esperança i ensenya a mirar les coses amb més criteris que el de l'origen.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició,

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i s'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

celebrava ses noces de sereu. Aquell dia, el gendar feu anar sa olla gran dins sa petita, no només per es bon nom del gendar i de sereu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodà sa taula d'esconvit cantant sa novia del gendar. Avui ella és en terra, demà serà la mà. Bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i sereu li oferia un got de vi. «Beveu, voltros, beveu, ara que hi sou», digué sa bruixa, mentre se n'anava cantant sa novia del gendar. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per jeure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se a prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys, fins que un dia, sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí, que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i, caminant terra endins, arribà a un lloc demanant socors. Quan va sabre que es lloc eres del gendar, se li trabucà el seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despallissada i enribonot, com una bruixa.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Bon dia, amics, amigues, molt benvinguts, molt benvingudes en aquest nou espai de Sagramola. Començant temporada, la setena ja, això seria el programa 61, i avui farem, com hem fet altres vegades, un repàs per la discografia d'una època en concret, d'un any en concret. Avui i altres programes repassarem la discografia de l'any 24, 2024. M'agradaria fer un... Me sap greu perquè hi dedicaria més temps a cada un dels discos, però l'altra vegada trobàvem purament una cançó de cada un, just, un repassat i explicar un poc qui són, per si qualcú els desconeix, i presentar-los així com Déu mana. I a part de que hi ha hagut bastanta discografia, hi ha bastants de discos gravats dins del 2024, i per tant, serà en dos o en tres programes que dedicarem a repassar tots aquests discos. Que si qualcun vos ha passat per alt, aquí vos recordarem. I si me'n passa algun per alt a jo, que també pot ser, estaré superagraït, com feia altres vegades, de posar-vos en contacte jo i dir-me aquest disc no l'has pensat a posar. Molt bé, estaré supercontent de replegar-lo en el disc i de radiar-ho. Radiarem, posarem tots els discos que tinc constància de que es van gravar dins el 24 sense cap exclusió ni d'estil ni de res. Sonaran tots els que a Menorca es van gravar dins aquest any. El primer, a més, ho intentaré fer com ho he fet altres vegades, a l'únic que ho sap, de que seguiré un estricte ordre alfabètic, mai per prioritats ni res, sinó per ordre alfabètic. I la primera cançó, o el primer disc, és el disc de Nanna Ferrer, que es diu Paranòstic, i del qual em vull xerrar una mica de manera detinguda, perquè és un dels discs que jo més he disfrutat. No només el disc, sinó de l'espectacle que va organitzar Nanna Ferrer, que es diu Paranòstic, i que va anar rodant no només per Menorca, sinó sobretot per Catalunya. Catalunya i fora de Catalunya també, i fora d'Espanya fins i tot, amb aquest programa que sortia ella tota sola dalt l'escenari, amb una guitarra i un teclat, i anava fent tot un espectacle entorn a la nostra tradició, la tradició menorquina, i ja ho d'aquest nom, de Paranòstic. I bueno, avui us posarem dues cançons, no triades a l'atzar, però quasi, perquè cada una de les cançons en podríem xerrar una hora i no ho vull fer. Farem dues cançonetes. Posem la primera, si us sembla, que és un tema, és el segon tema del disc, que es diu Malanat, i que, bueno, anem a escoltar-lo, ja ho he dit, ella tota sola, amb un teclat, en aquest cas amb un teclat, a vegades amb una guitarreta, bueno, un ukelele també, i anem a escoltar aquest Malanat i després seguirem xerrant una mica d'aquest disc. Nanna Ferrer.

Aquest era es Malanat, que ens va interpretar Nanna Ferrer en aquest superdisc, que més que un disc va ser un projecte molt arriscat, per cert, va fer un canvi bestial i va arriscar per aquesta música popular, per fer aquesta fusió, i va muntar tot un espectacle amb el nom de Paranòstic. A més, tots sabeu el que vol dir Paranòstic, suposo, de totes maneres. Ella ho explica molt correctament de bon bé aquest nom de pronòstic, que sabeu que és una deformació popular de la paraula pronòstic, és a dir, que pronosticava les coses, i per contaminació de pronòstic en Pare Nostre, la part més religiosa, diguem, el Pare Nostre, amb el pronòstic, es van fusionar amb aquest Paranòstic, i fa referència, quan sabeu, en el calendari agrícola i astral, també, que pronostica el temps i ses cuites, quan s'ha de sembrar, quan s'ha de cuir, de cada una de les èpoques de l'any. Aquests llibrets, aquestes petites publicacions, hi ha diferents editorials que a Menorca encara les fan, com es Aliris, també es Lleida Menorca, també solen editar un Paranòstic, però aquest d'Esqueixerama és Paranòstic de Nanna Ferrer, que és un projecte musical on va fer un repàs per un munt de cançons menorquines i que els va editar amb un disc, una edició preciosa, amb un disc de vinil i també la versió de CD. Anem a posar una altra cançó, que és una cançó popular, molt popular, de Divendres Sant. És una cançó que s'havia perdut i que jo me fa molta gràcia, perquè quan vaig fer es recull per fer el cançoner popular de Menorca, els llibres aquests que vaig publicar, ja sabeu, me vaig trobar amb aquest eu, no? Jo vaig contactar amb una persona que cantava seu i me va explicar un poc el que era so, i me va dir que jo li vaig dir, vostè que sap què vol dir això de eu, perquè és escrit amb una H davant, una H, eu. I me diu, sí, diu, això vol dir Déu. Me pens que és en llatí, però no estic segur, me va dir. Bueno, evidentment, aquest senyor anava equivocat. Eu no vol dir Déu, no vol dir Déu, sinó que és una expressió de dolor, una expressió llatina, és a dir, ve del llatí, separar l'expressió aquesta, i vol dir ai, diríem, o ah, però així de mal, no? De dolor. I aquesta cançó és una cançó que es cantava el Divendres Sant a la processó. Normalment es posava un solista i cantava això. No tenia, la cançó no tenia lletra, res més que eu. És a dir, que era només dir ai, ai, ai, era l'expressió de dolor. Només no hi havia lletra més que això, eu. I ell anava fent en diferents anava fent una melodia. Hi ha diferents tonades clàssiques, diríem, jo tinc aquí recollida una d'en Palestrina i una altra que es canta també per Portugal, que són peces clàssiques que entonen aquest crit de dolor, i pot ser que vinguin de per allà, però el cas és que aquí hi havia el costum de cantar aquest eu. Jo vaig aconseguir trobar en els arxius d'una banda de música, tot un acompanyament per seu. És a dir, i en realitat l'únic que feia la banda era fer uns acords que anaven alternant. És a dir, anaven fent uns acords molt lents, amb unes notes quasi sempre tot eren redones i blanques, hi havia poc... no era més que com un fons musical, i allà damunt, el cantant anava fent i anava cantant aquest eu. Ell deia que tenia molta llibertat a l'hora d'interpretar i que quasi mai la cantava igual, però bueno, sempre seguia un rol. Jo, el rol que me va cantar aquest senyor és el que vaig recollir en la partitura i vaig deixar escrita aquí. Nanna Ferrer mos canta també un eu. I bueno, me sembla fantàstic. A més, me sembla també que és un costum que s'ha recuperat i que en algunes processons hi ha gent que canta aquest eu. La veritat és que en els poblets era un fons
de xifra d'eix, diríem, eh? Perquè llavors en sol de massa gent de si ho havien cantat bé, si ho havia cantat bé, ui, en guany que bé que ho ha cantat, eh? O en guany no està com l'any passat. Vull dir que llavors tothom ho comentava, no? El solista tenia un paper molt arriscat a l'hora de cantar aquest eu. Bé, una volta explicat el tema d'aquest eu, vos anem a posar l'eu que va gravar Nana Ferrer en aquest disc. Molt bé,

Aquest és Seu, que va gravar Nana Ferrer en aquest Paranòstic, un disc que vos recoman que l'escolteu amb deteniment i trobareu un munt de saviesa popular. Va fer una recerca molt important de temes populars aquí a Menorca i bueno, crec que li va quedar un producte, diguem-ho així, ben curiós, ben finat i ben guapo. Anem a posar el següent grup, que es diuen Belifante Quartet. Belifante Quartet. Belifante és un grup format, bueno, en el qual hi participa el violoncel·lista en Pau Marquès, de Ciutadella. És un grup que es va formar en els Països Baixos i ell era un component important, fundador també d'aquest grup, que van gravar tenen gravats dos CDs, i dins del 24 van treure aquest disc que es diu Paral·lel 40. Amb ell hi toquen una violinista, bueno, tres violinistes, na Fiona Robertson, n'Olivia Achippers i na Henrietta Hill. Com sabeu, el nom de Belifante, el nom que van posar en el grup, fa referència a la primera directora d'orquestra que hi va haver europea, que era na Frieda Belifante, i bueno, ells van posar aquest nom de Belifante en el seu grup. De què va aquest disc? Aquest disc és molt curiós perquè són composicions seves i Paral·lel 40, com sabeu, és un paral·lel, sabeu que els paral·lels són aquestes línies imaginàries que et suposa que donen sa volta a tota la Terra, no? Són línies imaginàries i se suposa que aquest paral·lel 40 és el que passa justament per damunt Menorca. A la vegada que trepitja Menorca, també passa per molts altres llocs de tot el món i ells van fer una mena de composicions en referència en els diferents espais per allà on passa aquest paral·lel. Per tant, ens trobarem en aquest disc que hi ha un parell de temes menorquins o menorquinitzats, llavors els posarem, en posarem un d'aquests des menorquí, i tot el resto de cançons són cançons que se suposa estan inspirades o basades en temes d'altres regions del món. Hi ha cançons gregues o inspirades en Grècia, hi ha algunes de Pequín també, o, per exemple, Armènia. La que posarem avui són temes normalment, són temes curtets, alguns no arriben a 2 minuts. Posarem la cançó d'Armènia i llavors xerrem una mica més i posarem la cançó menorquina. La cançó d'Armènia. Belifante Quartet.

Això són els Belifante Quartet, aquest magnífic CD, aquest magnífic CD que quan el compres te regalen també unes postals i uns punts de llibre, i que tenc aquí a la meva discografia amb molt d'orgull, perquè en aquest disc, com he dit, hi participava en Pau Marquès, i participa en Pau Marquès, xalista o violoncialista, com vulgueu, de Ciutadella, amb aquest grup de dones, que en els Països Baixos, que era on vivien, allà on es va formar aquest grup, van gravar aquest disc. Anem a escoltar, com han dit, la cançó que fa referència a Menorca. Hi ha dos temes que fan referència a Menorca. Un, el primer del disc, que és qui obre en la cançó de Treure aigua i la tonada d'Espigolar, que venen juntes, i la segona pista, que fa referència als tocs de Fabiol. Interpretació lliure, i un arranjament fet a posta per aquest quartet de corda, i anem a escoltar aquest tocs de Fabiol gravats allà en els Països Baixos, aquestes lotes que van tocar el violí. En Pau els devia escriure, m'imagino jo, aquesta tonada, li devia dir, heu de sonar so, i va sonar un violí tocant el toc de Fabiol d'aquesta manera. Bé, ja us he dit, és un arranjament lliure i curtet, també. El toc de Fabiol del Belifante Quartet.

0: Ja ho heu vist. Primerament, fa referència a l'estat de Fabiol, per suposat, de Ciutadella, quan el resto de companys anaven fent el que seria el toc del tambor, i llavors sortia aquesta melodia.
1: que se diluïa dins aquest munt de notes que feien aquest quartet de corda i la segona part, diríem, la tonada, la colcada, que és la que es fan el resto de pobles de Menorca, interpretada per aquest violí. Bé, aquest disc el deixam ja per avui, és Belifante Quartet, recomanable totalment, clàssica feta per músics menorquins i en aquest cas, és curiós perquè pots escoltar música clàssica, però quan moltes vegades s'interpreten versions dels clàssics, però en aquest cas és un quartet que fan els seus, escriuen la seva pròpia música amb unes directrius tirant-te clàssiques, però que ho fan és contemporani, diguem, no? Música escrita, interpretada d'ara. Seguim per ordre i anem a posar una altra cançó de lo que seria la discografia de l'any 24, 2020, 2024, i mos trobam, després de Belifante, aquí començava amb la lletra B, ara també amb la lletra B, hi ha en Blai Berber, del qual xerrarem de la seva producció dins aquest any. Anem a posar primerament una cançó i llavors xerrem una mica d'en Blai Berber.

Preciós aquest tema d'en Blai Barber. En Blai Barber és de l'O, aquest tema és de cada abril, i dins el 24 es va entretenir. Ell és periodista, com ja ho sabeu, eh? A part, és un dels cantants de Black Pearl, el grup que moltes vegades hem sentit cantant i fent festa per els carrers i per les places menorquines. I, bueno, dins del 23-24 es va entretenir a composar temes seus propis que feia temps que els arribaven per dins Skype i que tenia ganes de gravar. I va gravar en els Moli Studios de l'O, amb en Pep Villalba, el guitarrista, amb Antonio Almedo, el baixista, i en Aleix Cànovas, a les percussions. Aquests tres músics sonen a la majoria de cançons d'aquest disc, i a la vegada hi ha algunes col·laboracions, com en Marc Bosch, també en Simó, en Josep Mercadal, amb el piano, en Lluís Piris, en la trompeta, i en aquest cas, en aquesta cançó que hem escoltat ara, escoltàvem també en Joan Amalià, que també posava veu en aquest cada veu. Aquest disc, ell el va distribuir en xarxes, però està concebut com una obra íntegra. No és allò que diguis, amoll una cançó per internet, ara amoll una altra, i anar fent cançons així, sinó que això era un concepte. Aquest disc, que es diu Mares, era un concepte tot complet que es pot escoltar per xarxa, per suposat, sobretot, i que bueno, que mos va oferir en Blai, que mos va regalar. Anem a escoltar la cançó que donava títol en el disc, Mares, i que podeu veure per YouTube, si voleu, i seguir-lo, i veureu en Blai com canta amb els seus companys i fa aquesta fantàstica cançó, també. Anem a escoltar la cançó Mares, d'en Blai Barber.

aquest era, aquest és en Blai Barber. El podem sentir, aquí l'han sentit en tota una banda, tot un acompanyament potent. Habitualment l'hem sentit també, bueno, a part d'en Black Pearl, que també fan així música canyera, potent, ballable. Els seus concerts habitualment els fa acompanyat del guitarrista, i són concerts íntims i a bon tell us mostra tots aquests temes i tota la seva versatilitat a l'hora d'interpretar. Anem a un fenomen perquè la següent cantant és ciutadallenca, és Naquiara Oliver, que com sabeu és, bueno, sí que va començar aquí a Ciutadella, però que va arrencar carrera i que està donant voltes pel món amb aquesta gran productora internacional, Universal Music Spain. És a dir, que està fent feina en Universal, que van ser ells que li van editar, els que la van acompanyar, els que li van arrencar sa carrera. Ella es va fer popular i com tots sabem, a través de sa televisió, va participar a Operación Triunfo de l'any 23, i a partir d'aquí, després, tot ha estat en xerrem de la seva carrera. Ell havia començat a estudiar cant aquí a l'escola municipal de Ciutadella i després va passar a l'ESMUC. A Barcelona ella toca la guitarra, toca el baix i toca també els teclats, però bàsicament ella és coneguda per la seva veu. A la vegada era obertament lesbiana i llavors ho ha manifestat en diferents ocasions per televisió i lluita per la igualtat. I a la vegada també té un altre front de lluita que és TDAH, que ella pateix TDAH, i també en algunes ocasions l'han vista defensant i col·laborant amb aquestes persones que pateixen aquesta enfermedad, no? Ha participat a diferents concursos de talents relacionats sempre amb la música, allò és Got Talent, el 19 va participar a La Voz, el 22, bé... Llavors allà va formar part de l'equip de Laura Pausini, ja ho sabeu, qui seguiu, si vol que segueix aquest tipus de programes, sabeu com van a so, aquestes coses. Llavors ella ha fet les seves pròpies composicions i es va editar un disc, li van editar un disc, Universal aquest, i el disc que va editar es diu La Libreta Rosa, i bueno, si qualcú vol tenir el disc, el que ha de fer és comprar-se. Per suposat, té tot un merchandising, tu li pots comprar camiseta, pots comprar tot a la seva pàgina web, però si compres la llibreta rosa, que és una llibreta allò molt cookie, on hi ha les lletres de les cançons que ella va fer, manuscrites, diguem, no? Quan tu fa les cançons jo aquí borres qualque paraula, en escrius una altra perquè creus que està millor, anotes a la vegada els acords per damunt. Tot aquest tipus de punts i de notes és el que hi ha en aquesta llibreta rosa, amb notes seves, amb una mica d'informació també de l'ús del disc, i llavors darrere hi ha un munt de fulls en blanc per si tu vols empacar aquella llibreta per el que sigui. La llibreta rosa aquesta, que és una llibreta en físic, inclou aquest CD on hi ha una sèrie de temes seus i que avui escoltarem. Aquesta ciutadallenca son pare és menorquí, és Oliver, i la seva mare troca és anglesa, és de linatge Williams, el segon linatge és Williams, Ciara Oliver Williams. Va néixer el 2004, per tant, el moment que va gravar aquest disc, el moment que va sortir aquest disc, el 2024, ella tenia 20 anys. Anem a escoltar un dels temes que va fer popular en aquest disc i que, com sabeu, quan ella actua, hi ha una onada de gent que li va darrere, que omple tots els concerts i bueno, és un fenomen. Naquiara Oliver.

Na Kiara, aquest tema és del parc, eh? I ja ho veus que avui... Bé, ja m'ho pensava jo, que l'Irma a posar la discografia així, a més, per ordre alfabètic, sense atendre a cap tipus de raonament altre que aquest. Discos del 24 de menorquins i per ordre alfabètic. I més o manco anem explicant una mica de cosa de cada un. I això fa que trepitgem diferents temàtiques. És a dir, en aquest programa, com sabeu, el dedicam a temes en concrets i anem xerrant d'un tema, sigui folclòric, sigui de rock, sigui de clàssica, però avui trepitjam tots els estils i totes les coses. Aquí ara, aquest fenomen ciutadellenc internacional que ha recorregut i que va recorregant al món, que ha fet participacions, ja ha col·laborat amb 40.000 coses, el seu bagatge ja és impressionant. Anem a posar ara encara una altra cançó seva que es diu 3 de febrer, 3 de febrero, i aquest tema va sortir el juny del 24 i que després va anar inclòs dins aquesta llibreta rosa que, bueno, ja ho veus, és un poc l'estil de la gent que en aquest moment, el 24, tenia allò entre 12... 15 anys, no? Per aquí damunt seria un poc el seu club de fans, que és immens. 3 de febrer de Naquiara Oliver.

Fins aquí, Nakiara, Oliver, Williams. Bé, ja ho sabeu, per tots els qui vos interessi o us hagi agradat aquesta cantant, la podeu seguir. I és complicat poder comprar la llibreta rosa perquè les coses que fa i que edita Nakiara se'n van a la carrera. És a dir, que tu t'has d'apuntar allà i si tens un pot de sort, potser se fa una reedició i t'avisarien i t'enviarien aquesta llibreta. És moltíssim mal de trobar actualment. Els que van tenir la sort de poder assistir a algun dels concerts seus va poder, si va voler, comprar aquesta llibreta rosa. Bé, anem a centrar-nos en un altre grup, que és el grup Figues d'un altre paner, que té, com sabeu, una veu, pràcticament la seva música, de lo que és la tradició menorquina. Bé, no només tradició menorquina, també la tradició, diguem, de tot el que és la parla catalana. Aquest grup compon i a la vegada interpreta i adapta molt del repertori popular. Moltes cançons populars tenen, diríem, avui en dia estan mal vistes o mal enteses perquè algunes coses que es cantaven fa uns anys, tradicionalment, avui en dia no tenen raó de ser, com pugui ser la violència de gènere, molt habitual en bastantes cançons populars, bueno, sempre s'ha cantat i totes aquestes coses, però que, evidentment, avui en dia no tenen raó de ser. I ells moltes vegades aprofiten aquestes cançons per reinterpretar-les i donar-les nova forma i nou contingut, nou concepte. Els arranjaments que fan són arranjaments rics, harmònicament, vull dir, són cançons que per jo estan molt ben gravades. Com sabeu, es componés les Figues d'un altre paner, hi ha els germans Villalonga, en la seva neboda també, més alguns components més, que vos podria anar dient el nom. Hi ha na Marta Elka, que també canta i que és violinista, és mallorquina. La neboda és Nauba, Nauba Villalonga, en Joan Carles i Anna Bé, els dos germans, que com sabeu formaven part del grup Subaida. En Manel Álvarez, que és un excel·lent baixista, i a les percussions hi ha en Joan Flores. A més de lo que són el grup, en el disc han tingut diferents col·laboracions i bé, aquest disc, pel fet d'estar gravat dins del 24, és el motiu per el qual ara mateix n'escoltarem un parell de cançons i és qui no els conegui, pues ja els coneixerà. Ses Figues d'un altre paner.

Bé, aquesta cançó que acabem d'escoltar, Ses Tiranes, és una clara idea de lo que intentàvem explicar quan t'introduíem aquest grup, en el sentit de que han agafat un tema popular, un tema que ja el recollia Francesc del Branca fa més de 100 anys i que, per tant, fa moltíssim d'anys que es canta aquí a Menorca. Sí que és cert que Ses Tiranes, com a tal, també la trobam cantada a altres regions, com per Andalusia, també per la costa catalana hi ha alguna... la trobam recollida, també. Però aquest estil, així com l'han cantat ells, és com molt menorquina, però a la vegada ells hi han afegit molt de passatges, molt de fragments musicals que l'han fet, li han donat nova vida, nova forma, arranjaments més moderns, més, un li poden agradar o no, però li han donat nova vida, crec jo que és important això, no? I la cançó llueix per si mateixa, no? Musicalment. Llavors, la lletra també l'han adaptada una mica i havien donat nova forma de contingut i per tant, allunyat, fet una mica en fora del que era la idea tradicional, no? Anem amb un altre tema d'aquest grup, Temps de Figues, un disc també molt recomanable, d'aquest grup que ja veureu que el fet que hi hagi la cantant d'aquesta mallorquina també li dona el caràcter diguem que el comparteix molt en Silla Veïna, i veureu que ja l'accent mallorquí també sobresurt, no? Com és normal amb aquestes veus. La següent cançó que posarem és una que es diu Jota de Supervivència, i veureu que, com han fet moltes vegades altres grups, aprofitant una mica el que és la tradició, el que és l'estil compositiu, la manera de compondre que hi havia les cançons menorquines, amb aquesta idea se fa una cançó nova. De fet, la música és d'en Anabel Villalonga, i aquesta Jota de Supervivència és lletra d'en Miquel Cervera. Una cançó nova, un grup nou, amb aquestes idees atemporals de Menorca, menorquines, no? Anem a escoltar aquesta Jota de Supervivència, del grup de Figues d'un altre paner. So...

I aquesta era la jota de supervivència de les figues d'un altre paner. Bé, amics, és hora d'acabar. Ja mos han quedat sense temps. Han fet un repàs d'aquesta primera part de la discografia que va sortir dins el 2024. Ho estem fent i escoltant per ordre alfabètic. Després de les figues vindria un altre grup que van editar dos vinils dins el 24. No vos diré qui són, perquè estem acabant. Vos deixem una cançó sorpresa. Vos avís de que és una cosa totalment diferent del que heu escoltat fins ara. És música punk, de lo més rostit que hi pugui haver en el món de la música. Són... Bueno, ja vos explicaré més detalls el proper dia, però la cançó sorpresa que vos deixo avui és una cançó totalment diferent a tot el que hem escoltat fins ara, i és això, rostit, rostit, rostit. Amics, ha estat un plaer compartir amb tots vosaltres aquest espai. Del grup que vos poso ara en xerrarem el pròxim dia i vos el presentaré, que són molt macos ells. Molt bé. Una abraçada ben forta i vos deixo amb aquesta cançó sorpresa. Adeu!

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Dogfest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcoberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és, pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

l'esdevenir de la finestra estant, l'instant de flastomia dels àugurs que anuncien la culpa d'un error interpretable amb la remor del fat. Les mèl·leres de lluny, rere la vidriera, cernent les primaveres d'un hivern fins ara insospitat, encara ben tensava per les tiges el dubte.

i el lladone que calla, i el cel que va de ploure, i el sol que fa les ales en un vent de jugueta, en quina llei els mouen les moires, amb quin ull reserven la ignorància per al dubte. L'esdevenir fa nom al dictat, si ja no hi ha qui posi les juguesques del temps i de l'atzar. Els andromans encara desconeixen l'invent de la tardor, com han de sacallar els presagis en fets. L'esdevenir, tisores rovellades, es clou a l'últim verd. És per això que callen. És per això que callen.

0: La ambición, queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo i l'ambición. Queremos el retorno i la devolución, yeah.
1: La música ets eina per transmetre el missatge. Parlem a viva i aquest termos paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música ets eina per transmetre el missatge. Parlem a viva i aquest termos paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no acabis en el bando equivocat.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes d'agost arriben les primeres pluges. L'any agrícola comença el setembre i les plogudes del mes d'agost en són el seu preludi. No hi ha cap any igual, però moltes vegades sol començar a ploure per Sant Bartomeu o fins i tot un poc abans, després de Sant Llorenç. Les pluges de final d'estiu i principis de la tardor són moltes vegades torrencials, és a dir, que en poc temps cau molta aigua, un fet propi del clima mediterrani. Ja ho diu la cançó d'en Raimon. Al meu país, la pluja no sap ploure. O plou poc, o plou massa. Si plou poc, és la sequera. Si plou massa, és un desastre.
3: Al meu

0: creer.
1: Hem de tenir en compte que amb el canvi climàtic aquest fenomen pot anar en augment. Encara que la precipitació acumulada durant l'any sigui més o manco normal, si una part d'aquesta cau en pocs dies, llavors tenim que s'aprofita poc, ja sigui pel camp o per als mateixos aqüífers. I a més, s'incrementa l'erosió de la terra. Però com és que es formen aquestes pluges? Resulta que a finals d'estiu, l'aigua de la mar està molt calenta, i encara més en aquests darrers anys. Tenim, per tant, una gran evaporació. Aquesta calor, juntament amb una major humitat atmosfèrica, actua de combustible per a la formació de tempestes i temporals severs. Però això tot sol no basta. Necessitem un altre ingredient, l'arribada d'aire fred en altura. Quan es dona aquesta combinació, es genera un contrast que provoca inestabilitat i pot acabar donant lloc a tempestes importants.

Segurament haureu sentit a xerrar de sardana. Aquesta paraula és acrònim de depressió aïllada en nivells alts. És a dir, una zona de baixes pressions, però no en superfície, sinó en altura, i aïllada de la circulació general. I doncs bé, una part de les pluges torrencials del Mediterrani són degudes a la presència d'aquesta sardana, que porten aire fred en altura. Se solen formar nivolats d'un gran desenvolupament vertical que poden descarregar amb força. Aneu alerta, idò. És important estar al dia de la informació meteorològica i seguir les recomanacions i avisos de les autoritats competents. Gotes de pluja van caient.

0: En aquest capítol han sonat les cançons El meu país, la pluja, de Raimon, Pluja d'abril que riu, de David Vidal, i Gotes de pluja van caient, de Núria Feliu.
1: Trista la pluja va caient damunt el meu caquixot de gotes d'aigua, però sobre aquest cel gris...
2: Radio Far. La ràdio cultural

seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, els boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

al seu lloc, només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall

sud, acorralat, perdut i sense rumb, carrer vençut, rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el vent.

0: Ràdio Far presenta Sa Rondà, Somenat de Sa Boval.
1: A Sa Madona del Branca li dugueren un fiat, el portaren a ses fonts i per nom li van posar Gasparet. Eren a mitjan Sant Miquel Nadal quan això va succeir. Aquell de capvespre, d'haver posta de sol, mitja hora abans que l'amo del Branca digués en els missatges
2: «Desfais, desfais!»,
1: s'ajudant a reconar seixada i prengué avantatge per complir sa tasca de puar sa beurada i treure pa en els bous. En aquell temps no hi havia bués. El Branca arrasaraven els bous dins sa covassa que hi ha a un cap de sa quintana de dalt i que du per nom Sa Boval. Quan s'ajudant, ja entre dues fosques, entrà dins Sa Boval, se li posà davant, com si hagués sortit de davall terra, un homenet, un neno, una ballaruga, i amb una veueta que tenia a retruny de sa campaneta de servir missa, li va dir
3: «Que em dus en Gasparet!»
1: «Bones hores són aquestes!» No estic llogat per això. En Gasparet deu estar ben gobejat de vora sa mare.
3: Doncs demà vespre me l'has de dur.
1: Li digué en es missatge a tall de no deixar-lo passar, aquest homenet. Ja te'l duré, ja te'l duré. Li va dir per llevar-se'l de davant es missatge. I, acabant d'omplir ses menjadores, col·locar els bous que arribaven de sa feina i girar cap a ses cases, mentre Somenet, de per dins d'aquells enfonys, li deia
3: «Pensei, pensei!».
1: El missatge no hi pensà més. El vespre següent, quan entrà dins Sa Boval, torna a sortir-li Somenet.
3: «Que em dus en Gasparet!».
1: «Sa darrera puça que m'ha picat! No hi havia pensat més!», digué el missatge.
3: «Que no em dus en Gasparet, i tu m'ho vas prometre, dume'l demà vespre».
1: Sa veu d'aquell homenet retrunyia i fiblava més que el vespre passat. S'ajudant es regirà. Amb un arrap va treure pa en els bous i es pedia tallar s'oratge. Però encara sentí sa veu de l'homenet més sensible que sa campaneta de servir missa.
3: «Demà vespre, dum en Gasparet, pensei, pensei!».
1: Massa qui va pensar s'ajudant. Li entrà una fredat que si l'haguessin sagnat no haguera tret gota de sang. Prou que ho va aconseguir i ho van conèixer ses cases. L'amo, que era curt de paraules, va preguntar-li
2: «Què tens?».
1: I el missatge li respongué «No res, no res». Digué l'amo,
2: Tu no estàs bo».
1: I no estic malalt, jo vos diré que tinc». I s'ajudant, contà el pas de Somenet de Sa Boval. Tots aquella nit van romandre esglaiats. «Loquet jo», va afegir s'ajudant, «abans retres lloguer que tornar a Sa Boval». El cotxer, o llaurador de matxos, que era un mag d'homo, un homenàs com un baluart, va dir
2: «Deixa-ho-me fer per jo. Es faceto que vulguin riure's dels missatges del Branca, s'endurà sa posta en es front».
1: Es capvespre següent, entrada de fosc, es cotxer donà es parella s'ajudant i en quatre camallades es tirà Sa Boval.
3: «Que endús en Gasparet!»,
1: li digué Somenet, sortint-li de davall els peus.
2: «Ah, en Gasparet, en Gasparet, en Gasparet te duc jo»,
1: respongué el cotxer i li enflocà un esclafit amb aquell punyot que era talment una picassa de 20 lliures. Somenet no es va tagar, però el cotxer va fer un gemec, ai, com si li haguessin tret es queixar a l'estrener. S'havia remput el puny, ficà una puntada de peu a sa ballaruga i es rompé sa cama. Sumanet era de bronzo, però més lleuger que un gat, pegar un ressalt i abraonar el missatge pels pits. Els seus braços semblaven estenars. El missatge es va sentir cruixir les costelles. Va udolar fins que va perdre l'alè. Sumanet el deixà i li digué:
3: "Vés-te'n, m'heu fet desgraciat i vos heu fet desgraciat a vosaltres. Si m'haguéssiu duit en Gasparet, tan just l'hauria vist, m'hauria desencantat. Jo fora feliç i vosaltres rics a no acabar mai. Així sempre anireu amb ses anques arrossegant."
1: Ah, i conten que el Branca, el lloc millor del seu rodal, cap pagès d'aleshores ençà hi ha tingut sort. I afegia l'amo quan acabava la història:
4: Jo no mateix, però hi puc dir prim.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

0: emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets el cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha música entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo, que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenim més sort que jo, perquè jo, a canvi, tampoc no hi ha... Ni s'agradava la música especialment, ni eren músics ningú, ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir els convidats en aquest podcast. Pues, com començau amb la música? Com... quant és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetirem altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pensé que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, de CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, no és el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar...
1: Sobretot...
0: Digues, perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

A nit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant, tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts en aquest últim programa d'aquesta temporada de Belles Melodies i Terribles Històries. Ja tenim 10 de programes aquest 2022, 20 cançons que haurem analitzat i res, espero que heu après alguna cosa, espero sobretot que heu passat guai. I res, anem a encarar l'últim programa amb una petita tornada en el passat. En l'últim programa vaig analitzar Common People de Pulp i Hotel California de Ziggles, i mentre la traduïm vaig recordar que, clar, aquesta cançó ja l'han traduïda un altre grup, una versió inoblidable en els anys 90, en sa mítica pel·li El Gran Lebowski. Sona a Hotel California en versió dels punyeteros amos, els Gypsy Kings. I res, xicos, m'ha estat greu, però avui no hi ha Tom Waits, avui hi ha Gypsy Kings, sou una mala persona, i aquí va aquest Hotel California en plan rumbero.

Otra California, such a lonely place, such a lovely face. no sé qué otro dir pitjor, si jo, els equips psíquics, que els soldats no sé quin idioma xerren, no sé si xerren castellà o francès o què, però allà estaven donant un toc de rumba en aquest últim programa on bueno, pues m'he donat el gust d'agafar dues cançons que jo me fa ganes, no és que siguin superèxits, cap de les dues, una sí que potser en un nicho concret sí que és molt coneguda, però no són hits mainstream, ni molt menys, però són dos cançons que sempre m'ha flipat bastant la lletra. Look i correcte que és, i volia ganes de comentar-les en voltes, com que total, però me deixen fer un pal el que vulgui. A Radio Far, no sé si escolten els meus podcasts o me deixen en pau. Així que vaig a veure si cuela. Has de ficar una cançó de Slayer en aquest programa. És mític Angel of Death, potser és la seva cançó més famosa, sense que tancaven tots els concerts perquè ja no estan en actiu. Tema que obria la seva obra mestra, Raining Blood, un disco del 86, pues que començava així, escoltant una mica i després us comento quatre coses.

Doncs potser el millor disco d'aquest subestil thrash metal, aquest estil de heavy metal que va sortir en els 80, doncs més ràpid, més canyero, més fosc, més punk també, en certa manera, d'on sortien per grups com Supercrobus, Metallica, Megadeth, Anthrax o aquests Slayer, que són un poc, es van mantenir sempre més purs en aquest, amb aquest so. Aquest disc del 86, produït per Rick Rubin, aquest productor que tot el que tocava en un temps, ara ja no tant, ho convertia en vol, que ha produït des de Red Hot Chili Peppers fins a Public Enemy, passant per Johnny Cash, passant per Provis Metallica, i un munt de música més. I ara, de fet, està editat per Def Jam Records, una discogràfica de hip-hop, que és de seguida es duenyo en Rick Rubin. Crec que és el primer disco no hip-hop que editaven amb aquest segell, no que fos la paraula, no sé, però segur que és un dels primers. I res, una obra mestra que s'obria amb aquesta cançó, Angel of Death, escrita per en Jeff Hanneman, un dels guitarristes d'aquesta banda. Jeff Hanneman, un guitarrista que es va tan heavy que es va morir fa uns anys d'una picadura d'una aranya. Estava tan tranquil a la piscina de casa seva en el desert de no sé on, i va agarrar una aranya, la va picar, i al cap d'un any d'agonia pues, es va morir. O sigui que si te n'has d'anar, que te'n vagis així a lo heavy metal. Conyes a part, un tremendo guitarrista i un lletrista també bastant potent. Angel of Death tracta una altra cosa, pues, són aquestes ganes dels grups thrash de trobar les temàtiques més xungues possibles, no? Si xerram de monstres, de dragons, després deixaram de del dimoni, dels fantasmes, d'aquest tipus de coses, i que fa més por de sopes, el que fa més por d'aquestes coses són pues els holocaus nazi. Angel of Death tracta del doctor Mengele, d'aquest loco cabron que fa experiments amb humans en el camp de concentració d'Auschwitz. Per tant, vaya temita, un tema que ja ha servit però que en el seu moment per arribava que ens acusessin de filonazis i aquest tipus de coses. No sé, aquí ja vos deixo a vosaltres la vostra opinió. Jo crec que simplement per estar cercant el més xungo que saps de què podem fer les cançons més xungues d'aquest tio, és com el que fotia més por. També n'hi ha una altra cançó que es diu Piece by Piece, sobre un assassí en sèrie, la famosa Dead Skin Mask. També tracta sobre aquell altre assassí en sèrie que es fa màscares amb cares humanes, bueno, que després no anaven ells fent aquest tipus de coses, per tant tampoc crec que fossin especialment nazis, més i tot quan hi ha dos sud-americans en aquest grup, que no tenia gaire sentit perquè molt àrios no són. Però bueno, bé, deixem-me de tonteries aquestes, anem a escoltar la cançó Angel of Death, que és un pepinazo, i escoltar la lletra d'aquestes aquestes lletres tan horrendes que fotien els Slayer. Anem a escoltar de dalt de tot.

a part des pedazo de crit que s'ha marcat es cantant Tom Araya, que crit tan agut que jo no intentaré ni intentaré reproduir, comença pues, quasi rapejant-se la lletra, aquest tio, no hi ha molta melodia aquí en aquesta cançó, i el primer que diu és això, Auschwitz, significat del dolor, la forma en què vull que moris, mort lenta i immensa decadència, dutxes que te renten sa vida directament, no? Bueno, ses dutxes. Ai, ai, ai. Boston, I cattle you up. Forçat, corres com a ganado, com a no m'ho sortirà sa paraula en català, com ramat, corres com a ramat, despoat del valor de la teva vida, vull dir, només, bueno, pues, res, ni joies ni res, per suposat, ni roba, simplement amb mig en pilotes, amb aquests trajes que duen a retxes, ratolins humans per l'àngel de la mort, 400.000 més moriran. Àngel de la mort, monarca del reina dels morts. I ja està començant amb la següent estrofa. Cirurgià sàdic de la mort, sàdic sadista de sa sang més noble, destruint sense pietat per beneficiar sa raça ària. Ui... Cirurgia sense anestèsia, sent com esguinevat t'atravessa intensament. Ets inferior, ets inútil per la humanitat, fermat, cridant, demanant sa mort a crits. Bueno, ja vos dic, aquestes imatges bastant intensites. Àngel de la mort, monarca de reina dels morts, carnisser infame, àngel de la mort. És el que es tema, però... bueno, ja us dic, vull dir, com aquestes... No sé, me'n recordo pues, altres pel·lis de boss, simplement pues, te mostren el que hi ha i pues, tu ja jutjaràs, que òbviament pues, has de jutjar que sos una barbaritat, però no te fan... no te fan el judici ells per tu mateix, deixen que pensis tu mateix el que trobis d'aquest desastre. Anem a seguir amb aquest pedazo riff de guitarra i ara és breakdown.

bombonjat en líquid dins del teu cervell, ja està descrivint els experiments de Tom Mengele, bombonjat en líquid dins del teu cervell. La pressió del teu crani comença a pitjar a través dels seus ulls. Uf, quines imatges. La carn cremada es comença a escórrer, les proves de calor crema la teva pell i la teva ment comença a bullir. Buah!

un fred glacial te romps les extremitats. Quant de temps aguantaràs en aquest enterrament d'aigua gelada? No? Els experiments on posaven gent amb aigua gelada, algú he sentit d'aquestes coses, d'aquestes barbaritats. Fermat, unint, s'has cosit, unint caps, només és qüestió de temps fins que te baixis trossos tu mateix, no? T'arranquis aquest cosit, aquest tipus de cosa. Ai, per favor. Milions estesos a les seves tombes abarrotades, maneres repugnants de assolir l'Holocaust.

Mars de sang, enterrans la teva vida, ensumes la teva mort mentre la mort crema intensament dins tu. Per favor. I aquí, ulls abacinats que sangren, estàs plegant pel final de la teva, del teu malson que estàs vivint despert. Abacinat, ho he cercat a Google perquè veu que aquí aprenem, vol dir que quan te quedes sec, te pots quedar sec si posen una placa molt calenta a molt a prop dels teus ulls, doncs t'arriba a tornar sec, vale? Per tant, no us abacineu i escoltau Radio Far. Ja acabam, eh? Uf, que durillo està seguint això.

Les ales del dolor t'arribaran a tu, a la seva cara de mort mirant cap avall, la teva sang s'està donant freda, amb els ulls moribuns, i ell s'alimenta dels crits dels mutants que està creant. Víctimes patètiques, inofensives, deixades per morir, i és l'àngel de la mort, està volant lliure. Har. I ara anem a deixar el tema fins al final, que ve aquest canvi de ritme, quan té el solo de guitarra aquest tan salvatge. Res, a partir d'aquí, pues, ja al final del tema reparteixes la tornada aquesta d'Àngel de la Mort. I res, bueno, un tema, pues, ja us dic, cercar la temàtica més xunga possible i fer una cançó sobre això és un poc el que intentava anar Slayer amb aquest Angel of Death, i crec que ho han aconseguit. Vull dir, vaya imatges dins el camp us quedaran després d'escoltar aquest podcast. Me sap molt de greu. Després n'escoltam un altre que també... Bueno, ja veureu.

Ai, com... Pesades les lletres aquestes, com saps, senyora? Slayer en directe. Jo he vist unes quatre vegades en directe i no hi ha res semblant a el que és aquesta gent tocant aquests ritmes i tu allà davant durant amistoses empentes amb desconeguts mentre sonen aquests riffs i aquests himnes al maligno. Però bueno, anem a canviar de tema, anem a canviar cap a un tema molt més agradable, una cançó d'Alice Cooper, i anem a passar per això del nazisme, a l'agradable tema de la necrofília, Cold Ethyl.

Cold Death Hill, un tema incluït en el seu disco de 1975, Welcome to My Nightmare, el seu primer disco en solitari, el primer disco sense estar disco per grup. Un disco produït per Bob Ezrin, que ja havia produït alguns discos seus. Bob Ezrin seria productor de Destroyer, de Kiss i des The Wall de Pink Floyd. I ja que dic que és la primera vegada que vaig escoltar aquest Welcome to My Nightmare, ja havia escoltat The Wall i vaig veure moltes similituds. Si us mola aquest disco The Wall, us recomano que li pegueu una escoltada en aquest Welcome to My Nightmare, que hi ha una mica d'aquella cosa. És un disco conceptual, una espècie d'òpera rock, molt teatral, amb un espectacle en directe també que va ser molt teatral, amb ballarins i un munt d'escenografia, on pues, compta el malson d'un tal Steven, que va tinguent diferents etapes, i una d'elles és aquesta Cold Ethyl, on ja vos he fet spoiler d'aquesta cançó, però si voleu anem a escoltar-la des principi. És una cançó que no és de les més conegudes d'Alice Cooper ni fer-hi prop, però ja sabeu que en aquesta casa l'Alice Cooper molt estimat molt, i jo tenia ganes de posar una mica d'Alice Cooper amb aquesta cançó que és tan guai, que jo crec que l'he sentit en directe un parell de vegades per part seva, per suposat, i sempre ha funcionat molt bé, per tant no deu ser tan desconeguda. Anyway, anem a tornar amb aquest Cold Ethyl i us vaig desgranant la lletra.

Una cosa de que m'enyor molt és la freda Ethyl, la cold Ethyl, i el seu, la seva basada esquelètica. Mos vam conèixer ahir vespre fent l'amor davall de les llums del refrigerador, de la nevera.

Ethyl, deixa'm que te pitgi amb els meus braços, que te foti una abraçada forta. Ethyl, vine i congela'm amb els teus encants.

Una cosa i no és mentida, Nethil és frígida com un Eskimo Pie. Eskimo Pie ho he cercat a Google i és una espècie de gelat d'aquests amb pala, una espècie molt bona almendrada, un magnum, algo així, bastant, amb un disseny bastant setantero, per tant és un gelat que fa estona que va, i bueno, doncs és frígida com un, no sé com queda frígida, és un magnum. Si qualcú ho prova de fer coses guarres amb un magnum, que m'ho digui, que escrigui a Radio Far. Però bueno, aquí queda aquesta imatge mental que us he deixat. She's cool in bed. Ella és guai en el llit. Juga amb el doble sentit de cool, com a guai i com a fred, també. I diu, pues, i clar que ho és, perquè Nethil està morta.

Una cosa és certa, que el d'Ethil, fora d'Ethil, estic atrapat, m'entens? Mateix ben teu. I tot ho feim a la meva manera, perquè clar, en Ethil no té molta cosa que dir.

Acaba l'estrema dient, sona, si visc fins que tingui 97, ell encara m'estarà esperant en el cel descongelador, perquè it's cool, your eyes, it's guai, ets la millor, Cold Ethel, ets el meu paradís. Bueno, un poc de sentit de l'humor un poc malalt, però una cosa que sempre m'ha agradat d'anar a descobrir, que és el seu sentit de l'humor. I res, fins aquí aquest programa extra llarg, que també m'ha sortit, els dos últims m'han sortit bastant bastant llargots. I res, espero que vos hagi molat aquest viatge. Ha estat, per part meva, m'ha passat molt guai. M'ha fet un pot de por a trobar estol d'aquest programa, però que al final l'hem trobat i la gent li ha molat, i espero que vosaltres també. Res, si teniu qualsevol comentari, si voleu que jo que sé, una propera temporada qualque dia pues, analitzem altres cançons, però ja sabeu que podeu comentar a xarxes, a la web de Radio Far, allà on vulgueu, sempre m'arriben aquestes coses. I res, ha estat un plaer, com sempre. Ja sou en Pedro, vos estimo en locura, a les velles melodies, terribles històries a Radio Far, i me'n vaig amb una cançó també d'en Tom Waits, per què no, per acabar aquest viatge, un tema que es diu Time, i res, fins a propera.

A continuació, un tema del disc Enciverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Que serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Gramola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: Sa Gramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.
1: Que va

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. res, un grup nou, un grup de gent molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc a poc, cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondomó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença
1: sí,
0: la Uella?
1: Sí, supos
0: sí. Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Benvingudes i benvinguts. A l'hora de comprar llibres, hi ha una sèrie de qualificatius que me perden. Que una obra sigui qualificada de culte, en el sentit de veneració, o de polèmica, o de prohibida, o de censurada, o de transgressora, o d'experimental, i si a sobre ha estat jutjada per obscena, pornogràfica i immoral, condemnada i després absolta, encara més. S'apodera de jo una necessitat, diria que quasi insana, de conèixer aquella obra, de conèixer els motius de com és aquests qualificatius. Avui continuem en la línia que vam obrir l'anterior programa, de llibres que t'apunten amb una pistola de tap de suro i te deixen amb els calçons en els garrons. Avui a Biblioteca Freak, The Naked Lunch, de William S. Burroughs.

0: i mos introduïm directament en el llibre amb Interzone de Joy Division, amb els ulls tancats, en el voltant d'un racó on hi ha un profeta que diu sa lletra. Aquesta Interzone que s'inventa Barrows, un univers personal en què sa incapacitat de viure i pensar respira a cada paraula, on xerrar és mentir i viure, col·laborar. Una metàfora d'una societat adormida, consentidora, plegada a la voluntat dels altres i obedient. Però potser mos hem avançat massa, o no, ja veurem. The Naked Lunch, es berenar despoat, títol brutal, es va publicar el 1959, primer a París, i això ja mos pot donar una pista de quin tipus de llibre és. I 3 anys després, als Estats Units, on va ser jutjada per obscenitat. Es tracta d'un relat caòtic, anàrquic, sense ordre ni coherència ni argument, perquè l'autor, com diu, no pretén imposar un relat, argument, continuïtat. En la mesura en què aconsegueix un registre directe de certes àrees del procés psíquic, pot ser exercir una funció concreta. No pretén entretenir.
1: Saints go marching through all the popular tunes, waiting for the sunrise in cosmic laughter of cable cars. The Sheik of Arabia in constant motion. Blue moon, Margie, ice cream on my knee.
0: El que sí que podem extreure és que seguim les passes d'un addicte a tot tipus de drogues, William Lee, alter ego del propi autor i que prendrà diversos àlies durant tota la novel·la, que fuig de la policia a la recerca de la seva pròxima dosi, a través dels carrers de Chicago, Nova York, passant per Mèxic, Tànger, fins a arribar a la ja mítica Interzone. Un recorregut que es fa, com ja he dit, de manera no lineal, saltant d'una banda a l'altra, per la qual cosa resulta complicat saber on mos trobam. El que tenim és una sèrie de relats que repleguen les experiències de les seves anteriors novel·les, Queen i Yonkey, lleument connectats entre si, el que fa que els capítols es puguin llegir amb l'ordre que es vulgui. És un pas de diapositives d'estats alterats de la consciència, d'una distorsió d'un infern personal que reflexa el costat més obscur de la natura humana, fugint d'un bombardeig d'excrements.

0: I seguim amb Tortoise, que titulen aquesta peça en directe com un dels personatges d'aquesta novel·la. Benway, el gran manipulador de consciències, el controlador total, que forma part de tota una sèrie de personatges d'allò més pertorbadors. Personatges que reclamen somnis, presos d'una rutina soporífera, que diuen coses sense cap tipus de mirament, ni pudor, ni consideració per ningú, ni tan sols pel mateix autor, que posseixen atributs aterradors i també lúcids, com aquesta cita: el nacionalisme cau mort, enverinat per sodi. The Naked Lunch és una demència al·lucinada, la transcripció del somni d'un drogadicte, un escrit delirant i punyent, a través d'una nit sense fi, incòmoda i d'una brutalitat directa, violenta i bruta, d'imatges que de vegades fan un poc d'esquet. Una visió amb molt renou, descomposada i provocadora, que mos condueixen al límit amb un seguit de juxtaposicions d'idees i metàfores experimentals i increïbles que desfan el llenguatge. Un llenguatge d'una força descomunal, ple de neologismes, tecnicismes, vulgarismes i termes inventats, combinats per evocar determinades atmosferes i ambients, així com estats psicològics. Autèntica prosa poètica.
1: ¿Te he contado lo del hombre que enseñó a hablar a su ano? Todo su abdomen se movía de arriba abajo ventoseando las palabras. Nunca he oído nada igual. Era un sonido burbujeante, espeso, estancado. Un sonido que se podía oler. Este hombre trabajaba en los carnavales. ¿Te lo puedes creer? Y lo que hacía era como un número de ventrílocuo. Después de un rato, el ano comenzaba a hablar por su cuenta. Salía sin tener nada preparado y su ano empezaba a improvisar y a contar chistes. Luego desarrolló algo parecido a dientes, como ganchos raspantes y curvos, y empezó a comer. Él lo encontró gracioso y montó un número con ello, pero al ano le dio por comerse los pantalones y a empezar a hablar por la calle y a decir a gritos que quería tener los mismos derechos. También se emborrachaba y le daba por lamentarse y quería que le besaran igual que a cualquier otra boca. Al final hablaba día y noche. Al hombre se le podía oír desde lejos chillándole que se callara y pegándole con el puño.
0: És una visió que no té res de romàntica d'un futur pròxim, en què apareixen conceptes com poder, alienació, control, opressió. Una confrontació paranoica entre aquest poder i els marginats, plena de sàtires, caricatures i paròdies que ridiculitzen la societat, burlant-se de les institucions, dels governs, de les religions, de la sexualitat, de la justícia corrupta, etc. Kerouac la va definir com un instant gelat en el que tots veuen el que hi ha a la punta de les seves forquilles. Encara que no som molt fan de Kerouac, li faig una reverència.
2: Oigo, amigos. Oiga, amigos. Paco, Enrique, last words of Hassan Saba, the old man of the mountain. Listen to my last words anywhere. Listen, all you boards, governments, syndicates, nations of the world. And you powers behind what filth deals consummated in what laboratory. To take what is not yours, to sell out your sons forever, to sell the ground from unborn feet forever, for Eve are. Listen to my last words, any world. Listen if you value the bodies for which you would sell all souls.
0: I fins aquí la recomanació d'avui. Us deixam en Barrows, del projecte en solitari de Sonic Youth, Thurston Moore. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a la pròxima.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Això ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.